0: Te invita un poco a cantar y todo. En Nueva York han evacuado un rascacielos por el temor a un colapso.
1: Es un edificio de 38 plantas que se está reformando. Era la antigua sede de la farmacéutica Pfizer. Se está transformando en apartamentos de lujo. La primera voz de alerta la dieron los obreros.
2: Te digo que eso no soporta nada. Pero ¡pum! ¡No!
1: Los pilares de sujeción de las obras del piso 21 se habían doblado, varios suelos del inmueble incluso se estaban hundiendo y la calle, a la calle llegaron a caer decenas de ladrillos. No hay heridos, las autoridades desalojaron ese edificio, también varios colindantes acordonaron la zona por temor a un colapso del edificio. El acceso a esa zona, por tanto, está prohibido, pero ya sabes que tiene un efecto llamada y se ha llenado de curiosos estos días, pues grabando, ¿no?, con sus teléfonos ese rascacielos. Ha ocurrido muy cerca de la estación Grand Central de Manhattan. Su alcalde, el alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani, ha calificado los hechos de extremadamente grave y, bueno, se está investigando si la promotora ha cumplido o no con todos los requisitos de seguridad.
0: Somos muy de Aitana, y cómo no lo vamos a ser si ahora se está planteando cambiar su concierto del viernes en Zaragoza porque coincide con el partido de España del Mundial.
1: Ayer en sus redes sociales la cantante...
3: Hemos pensado, ¿qué hacemos si lo adelantamos? Porque además es indoor, sería de noche, pues lo adelantamos. Se podría porque hay mucha gente que por logística no llega, a, por ejemplo, a las 7 al concierto, ¿sabes? Hay gente que es viernes, que trabaja, que está organizando las cosas y no va a llegar.
1: Todavía no ha tomado una decisión, no sabe si adelantarlo o retrasarlo porque hay riesgo de prórroga y que el partido termine a la medianoche. Lo que sí ha asegurado es que se va a celebrar el concierto el viernes.
0: Bueno, pues suerte a Aitana y a la selección española, por supuesto. A partir de las 7 le saludo ya a Pedro Blanco. Ahora son las 7 menos 10 de la mañana, las 6 menos 10 en Canarias.
4: Hoy por hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
5: Bon dia, és dimecres, és 8 de juliol i l'última hora ens porta fins a Balaguer perquè allà una nena de 6 anys ha mort ofegada a la piscina Barri del Secà. És la quarta víctima mortal en una piscina des que va començar la temporada d'estiu a mitjans de juny. Un dia, el d'avui, en què continua la calor i en el que continuem estant molt atents a l'evolució dels incendis. El de Setmanat encara no està estabilitzat, però ja s'han desconfinat 5 urbanitzacions. El de les Gavarres ja es dona des d'ahir per controlat. Són les principals notícies del dia, n'hi ha d'altres, però abans... Abans, el temps, aquesta nit us haurà costat dormir i és que la calor continua prement l'accelerador. Ambient extremadament calorós s'espera per avui arreu del país, 40 graus al centre de Catalunya, però també al nord-est, a l'Ebre i al Prepirineu Occidental. A Lleida se superaran els 42 graus. El trànsit, circulació intensa als accessos a Barcelona a aquesta hora i el transport públic normalitat. Una nena de 6 anys ha mort ofegada en una piscina del complex esportiu Barri del Secà de Balaguer, a Lleida. Sergi López, bon dia.
6: Hola, bon dia, Gisela. Els serveis d'emergència van rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre. Els socorristes de la piscina van intentar reanimar-la, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Segons Protecció Civil, es tracta de la quarta víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. A banda, una vintena de persones han resultat ferides en ofegaments en piscines de Catalunya des del 15 de juny, la majoria infants.
5: I pel que fa als incendis, els bombers encara no han pogut estabilitzar el foc de Setmanat que de moment ha calcinat 160 hectàrees. Vicenç Llorca, bon dia.
7: Bon dia, Gisela. Sí, s'han desconfinat 5 de les 7 urbanitzacions afectades pel foc. Es manté, però, la restricció al Farell i Sant Sebastià de Montmajor n'hi viuen unes 300 persones. La bona notícia és que l'incendi de les Gavarres ja s'ha donat per controlat. El foc ha afectat unes 2.200 hectàrees.
5: Doncs serà el procediment judicial el que determinarà les responsabilitats del treball que va ocasionar aquest darrer incendi, el del Baix Empordà. De totes maneres, el govern deixa clar que l'empresa sabia que el nivell 3 del Pla Alfa estava activat i que, per tant, màquines metàl·liques com les radials no s'hi podien utilitzar. Laura Pons.
8: L'home de 60 anys i que va passar el cap de setmana detingut treballava per una UTE formada per Construcciones Rubau S.A. i Aquaterra Servicios e Infraestructuras S.L., empreses subcontractades pel Departament de Territori. Fons de la Conselleria descarten de moment rescindir el contracte. El que han fet és obrir un expedient informatiu a l'empresa. Volen que expliqui què feia el treballador, amb quines eines i amb quin material treballava i, sobretot, el protocol que es va seguir, si l'empresa va informar o no entre treballadors que hi havia el Pla Alfa activat, un escenari que el govern dona per fet.
9: Saben perfectament les empreses quins nivells de restriccions han d'aplicar en els treballs. Per tant, estava perfectament recollit des del primer moment i, per tant, traslladat i notificat.
8: És la consellera portaveu Sílvia Paneque. Hi ha, per tant, dos procediments en marxa oberts per determinar la responsabilitat, el judicial i l'expedient informatiu que ha obert l'executiu.
5: El nivell 3 del Pla Alfa, el que estava activat aquell dia, és un nivell molt alt de risc d'incendi. Val la pena, Sergi, recordar què suposa.
6: Doncs que no es poden cremar rostolls ni fer foc en àrees de descans, tampoc utilitzar maquinària a la muntanya ni a 500 metres d'ella i no utilitzar ni radials ni bufadors a 400 metres d'una massa forestal. Avui mateix, però, hi ha 224 municipis que es troben en una situació pitjor. En el nivell 4 és el màxim i el risc, per tant, és extrem.
5: Davant del canvi climàtic, les onades de calor i els incendis simultanis, el govern vol impulsar un canvi de mentalitat en la manera de gestionar i netejar els boscos. L'executiu admet que el repte no serà fàcil, però assegura que cal acabar amb els paisatges continus. Vicenç.
7: El que cal és tallar la continuïtat de massa forestal, creant clarianes, talant arbres, fent cremes controlades i millorar els camins forestals. Mesures per ajudar els bombers a extingir els incendis. El govern, però, admet que això no serà bufar i fer ampolles.
9: No serà fàcil, no serà ràpida tampoc, no serà immediata. Els boscos no s'han constituït amb aquestes masses forestals de continuïtat en un any i mig, ni en dos ni en tres. Són molts anys d'acumulació d'aquesta continuïtat forestal i tampoc la netejarem d'avui per demà.
7: És Sílvia Paneque, portaveu del govern.
5: I el Parlament votarà avui el primer pas per regular la compra especulativa d'habitatges amb els vots del PSC, Esquerra i Comuns. La mesura, però, ha topat amb un entrebanc.
6: És el no de Junts i del PP que han portat el text al Consell de Garanties Estatutàries perquè creuen que topa amb el dret de la propietat privada. Són Salvador Vergés i Lorena Roldán.
10: Nosaltres som els de construir, els de generar més oferta, no pas els de prohibir.
11: Doncs que estan fora de la Constitució i, per tant, demanem l'opinió del Consell de Garanties Estatutàries.
6: Socialistes i Comuns havien pactat que aquesta llei, que era un dels acords a canvi dels pressupostos, estaria aprovada abans de l'estiu. Ara, però, tot fa pensar que no serà fins l'octubre.
5: Són les 6:55.
12: L'Espanyol ha fet oficial el fitxatge de Quilinci Armand, el lateral esquerre negre.
5: I això que estàvem escoltant era la crònica esportiva, que no sé si ara l'escoltarem, anem a publicitat, anem a l'hora o què fem.
13: Màrius Serra, escriptor, conegut
5: doncs
13: també...
5: Doncs no, pel... tampoc això seria... Sembla que el sistema ha embogit una mica aquest matí o encara està dormint, perquè avui és un dia que ha costat dormir i potser segurament a la tecnologia també li ha costat dormir. En tot cas, el que escoltàvem és referent als esports que l'Espanyol presenta avui al seu nou fitxatge procedent del Barnlane Club, equip del qual és propietari també Alan Pace, Andrea de la Torre. Doncs sembla que no...
12: L'Espanyol ha fet oficial el fitxatge de Quilinci Armand. El lateral esquerre neerlandès de 24 anys arriba cedit pel Burnley fins a final de temporada. El Burnley, igual que l'Espanyol, forma part del mateix grup propietari, fet que ha facilitat l'operació. Format a la pedrera del Feyenoord, Armand va debutar amb el primer equip del conjunt de Rotterdam abans de fer el salt al futbol anglès. Es tracta d'un lateral amb molta projecció ofensiva, velocitat i capacitat de desbordament, qualitats que el club espera que aportin profunditat per la banda esquerra. Armand tindrà una missió molt important, que és la de substituir el ja exjugador perico Carlos Romero. El jugador es presenta avui a les 12 del migdia en un acte oficial i oferirà les seves primeres declaracions com a nou futbolista blanquiblau.
5: I l'escriptor i periodista Màrius Serra ha rebut el Premi Difusió de la Setmana del Llibre en Català, que se celebrarà aquest setembre. Un acte en què també s'ha premiat a l'autor Ramon Solsona per la seva trajectòria. Àlex Calatrava.
13: Màrius Serra, escriptor conegut també pels seus enigmes i jocs lingüístics en català, ha guanyat la 6ª edició d'aquest premi que valora la difusió de l'idioma i la literatura. Una tasca que l'autor també ha volgut reivindicar a l'acte.
14: Molt honorat, molt seguidor sempre de la Setmana del Llibre des dels anys 80... I si em voleu fer cas, llegiu i difoneu el que us agrada que llegiu.
13: I Ramon Solsona, autor de llibres com Figures de Calidoscopi, ha rebut el 30è Premi Trajectòria. Els organitzadors també han avançat que l'edició d'enguany de la Setmana del Llibre en Català creixerà amb la participació de 20 noves editorials. Serà a Barcelona del 18 al 27 de setembre.
5: I el Branch Electrònic ja té punt el cartell de la seva quarta edició. Del 7 al 9 d'agost, el Parc del Fòrum acollirà més d'un centenar d'actuacions amb algun dels noms més destacats de l'escena electrònica, Julià Domènech.
15: Més de 100 actuacions en 3 dies i una aposta reforçada pel talent local. El Branch Electrònic tornarà a reunir aquest agost alguns dels grans noms de l'escena electrònica internacional, com Kai Tronada, Jeff Mills o The Blaze. El festival, però, reivindica també el moment creatiu que viu Barcelona, amb artistes de casa com Flashy Ice Cream, Mercè o Lil Dami. Aquesta quarta edició també estrenarà nous escenaris, reforçarà la qualitat del so i incorporarà més punts d'ombra, hidratació i mesures de sostenibilitat.
5: I a nit, al Palau de Pedralbes. Cita per a nostàlgics amb Sting.
7: El músic britànic va repassar els seus grans èxits, on hi van sonar moltes cançons de Police. Message in a Bottle va donar el tret de sortir del concert.
5: I així saludem avui a la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
16: Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
5: Molt bé, què tenim avui el programa?
16: Doncs avui ens toca desmuntar l'extrema dreta, ho farem a partir de les 9 del matí, l'última secció de la temporada. Fem el mapa de com ha anat avançant els últims mesos al món i a casa nostra. Per això vindrà el Pol Morillas, el director del CIDOB, i tindrem, com sempre, el David Fernández i el Joan Serra, també. Abans, òbviament, haurem estat sobre el terreny per veure com evoluciona aquest esboranc, sí. El Putxet, farem la comparació, comparativa amb si té alguna comparació possible amb el que va passar al Carmel ara fa 20 anys.
5: Tot i que ja han dit que és una cosa completament diferent, perquè la maquinària
16: no.
5: És completament diferent.
16: El govern diu que no, però clar, òbviament el cervell et transporta allà, perquè allà, jo sí, també era la construcció del metro, l'allargament de la L5 en aquell moment. Veurem com tenim els incendis, parlarem amb testimonis a tot arreu, i a les 10 al racó de pensar amb el Miqui Puig i la Núria Casas. Amb ells vindran La La Love You, no sé si, si saps qui són aquells de...
5: I la tu bailando, bailando...
16: Doncs aquests són una de les bandes del moment que actuen al Cruïlla.
5: Que ràpid que ens posem a fer un karaoke aquí, eh?
16: I parlarem també amb el director del Cruïlla, que arrenca avui.
5: Molt bé, Marina, doncs que vagi molt bé el programa. I ja sabeu que a partir d'aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya, i l'Oi per Oi a la cadena Ser.
17: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Ahora bien, utilizó sobre todo una terminología y una manera de explicarse, a mi modo de ver, manifiestamente mejorable. Hablar en términos de cáncer, de algo que puede tener sus aristas, pero que también responde a una problemática de fondo, las palabras tienen su peso y conviene en cuestiones delicadas utilizarlas con cuidado.
1: Claro, pero fíjate, además mencionas esto del cáncer, Lourdes, en un país en el que ha habido iniciativas de colectivos implicados directamente en la enfermedad que han pedido que se deje de utilizar esa palabra en los términos en los que, por ejemplo, se utilizó ayer por parte de Feijóo.
0: A ver, tendemos y los periodistas lo solemos usar
1: Sí.
0: muchas veces, ¿no? En términos metafóricos, yo creo que hay que tener cuidado, tampoco sin volverse tan cuidadosos que no llamemos a las cosas por su nombre. Creo que cuando hablamos en realidad de enfermedades, está bien catalogarlas como se llaman. Siempre he desconfiado, no me ha gustado esto de no sé quién falleció de una larga enfermedad, porque parece que eso las estigmatiza. Y a quienes, por ejemplo, hemos tenido una vivencia cercanísima con el Alzheimer, que es una enfermedad que carga con ese Alzheimer, yo creo que a las cosas hay que ponerles nombre,
1: El
0: no
1: nombre.
0: pasa nada,
1: Vale.
0: pero
1: Espera.
0: una cosa es ponerles nombre y otra utilizar mal la comparación.
1: Te iba a decir, guarda el argumento que luego los vamos a desarrollar a las 9. Gracias, Lourdes. Hasta luego.
0: Un abrazo, cuídate, hasta
1: 8
0: luego.
1: menos 10, 7 menos 10 en Canarias.
2: Ser Tarragona, Radio Reus.
3: A Toyota Autoforum Tarragona, a partir del 15 de juny, estrenem un nou horari per al taller i la recepció de taller Toyota Express. De dilluns a divendres t'atendrem de 8:45 del matí a 8:45 de la tarda, de manera ininterrompuda. I els dissabtes de 9 del matí a 2 del migdia. Més hores d'atenció, perquè puguis cuidar el teu Toyota quan millor et vagi. Nou horari disponible exclusivament a Toyota Autoforum Tarragona. T'esperem.
4: Ens van explicar què volíem fer.
5: Aquesta secció
6: està jugant a un joc. Cada dia retransmet des d'una època diferent.
4: I ara és l'hora de saber què han fet. El dijous 9 i el divendres 10 de juliol, a partir de la 1 del migdia, escoltarem els Premis Idea Ràdio 2026 en un programa especial conduït per Elena de Diego i Marina Fernández. A la Seri Ser Catalunya fem sonar el nou talent jove de la ràdio.
3: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Ela Rodríguez.
8: Bon dia, és dimecres, és 8 de juliol, la calor prem l'accelerador i hi ha qui treballa a l'aire lliure. No hi ha dades oficials d'àmbit català, però entre treballadors de la construcció, del camp i dels serveis podríem estar parlant d'entre 300 i 400 mil persones que treballen a l'intempèrie. Davant d'aquesta nova onada de calor, el govern recorda les empreses que estan obligades a avaluar-ne els riscos de treballar en aquestes condicions extremes. Ara ho expliquem, però abans, tres imprescindibles. I el primer d'ells és el trànsit.
9: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
8: Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
10: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb força intensitat per les retencions habituals als voltants i accessos de Barcelona, però hem de destacar abans doncs, que hi ha diversos punts amb intensitat, per exemple, la ronda de dalt, a l'altura de Vall d'Aura, on es talla un carril de circulació en sentit sud per un vehicle variat. Tot plegat deixa 4 quilòmetres de retencions. També destaquem el Vallès, on a hores d'ara la C58 circula amb 4 quilòmetres de cues entre Terrassa i Sabadell en direcció Barcelona, i a la AP7 hi ha un tram també amb força intensitat, a la AP7 en sentit sud en direcció Tarragona entre Mollet i Barberà. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
9: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
8: El segon imprescindible, el transport públic, no hi ha incidències, i el tercer, el temps. Jordi Carbó, bon dia.
11: Bon dia. Sol, més calor que ahir, i durant la tarda tempestes a les comarques de Lleida. 26 graus ara mateix a la ciutat de Barcelona, 23 a Tarragona, 22 a Lleida, 20 a Girona. Les màximes, semblants a les d'ahir, fins i tot 1 o 2 graus més altes, destacant més de 40 graus a l'interior de l'Empordà i sobretot a Ponent, especialment al Pla de Lleida. Amb aquesta calor, durant la tarda, vent fort de marinada i tempestes, primer al Pirineu de Lleida, després viatjaran cap al Pla, amb xàfecs localment intensos, fins i tot alguna pedregada, però afectant poques poblacions. Compte sobretot, però, amb les fortes ventades que seran més extenses.
5: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
8: Enmig d'aquesta onada de calor de l'estiu, el govern recorda les empreses que estan obligades a avaluar els riscos pels seus treballadors. I si calgués aturar la seva activitat en cas que se'ls estigui posant en perill. Alhora admet, però, que no hi ha una temperatura màxima a partir de la qual s'han d'aturar els treballs a l'aire lliure. Oriol Soler.
7: Avui s'espera que els termòmetres toquin sostre arreu de Catalunya i no hi ha una temperatura límit per treballar a l'exterior com sí que existeix en interiors per normativa. El govern insisteix en que les empreses són les responsables d'aplicar mesures adaptades a cada moment del dia, cada activitat i cada treballador. Núria Gilgado és directora general de Relacions Laborals en declaracions a Ser Catalunya.
12: Aquí, sobretot, el que cal garantir és la seguretat i la salut de les persones. I el que cal fer és una avaluació prèvia. És a dir, ja totes les empreses han d'haver avaluat el risc i han d'haver establir quines són les condicions i què és el que ha de fer cada persona treballadora en funció de la situació de risc.
7: Gilgado també recorda que els treballadors tenen 4 dies de permís retribuït en cas que considerin que fer la seva feina els posa en risc i que també poden aturar l'activitat si consideren que és un perill per la seva salut.
8: Els sindicats adverteixen que això deixa molts angles morts i que a la pràctica la llei no impedeix que un temporer, un obrer de la construcció o un cambrer estiguin treballant a més de 40 graus al sol durant el migdia. Àlex Calatrava.
13: Des de Comissions Obreres assenyalen la falta de regulació de la jornada intensiva al sector de la construcció. Demanen mesures estructurals per preservar la salut dels treballadors en època estival.
14: No podem esperar a l'activació d'una alerta meteorològica per protegir les plantilles. La naturalesa del treball a l'exterior, combinada amb l'esforç físic i les altes temperatures, és una trampa mortal per als treballadors i treballadores del sector.
13: És Isabel Gutiérrez, secretària general de la Federació d'Habitat de Comissions Obreres, que també demana que s'estableixi l'anticipació en les jubilacions del sector sense penalitzar les pensions.
8: I pel que fa als incendis, els bombers encara no han pogut estabilitzar el foc de Sentmenat, que de moment ha calcinat 160 hectàrees. Vicenç Llorca, bon dia.
15: Bon dia, Gisela. Sí, s'han desconfinat 5 de les 7 urbanitzacions afectades pel foc. Es manté, però, la restricció al Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones. La bona notícia és que l'incendi de les Gavarres ja s'ha donat per controlat. El foc ha afectat unes 2.200 hectàrees. Amb tot això, l'incendi de les Gavarres està ja en fase de control. Aquest incendi ha afectat 2.200 hectàrees de superfície, segons dades dels agents rurals.
8: Davant d'aquesta situació, el govern vol impulsar un canvi de mentalitat en la manera de gestionar i netejar els boscos de Catalunya.
15: L'executiu admet que el repte no serà fàcil, però assegura que davant del canvi climàtic i els nous episodis d'incendis, cal acabar amb els paisatges continus.
8: I el 72% de les persones sense llar a Barcelona no té cap esperança de poder tenir un habitatge en un futur. És una dada de l'informe anual que Arrels Fundació va publicar ahir i que fa una radiografia del sense llarisme a la ciutat, Sergi López.
16: De les gairebé 700 persones que Arrels va entrevistar l'any passat, només un 23,8% sí que espera tenir un habitatge, però en condicions precàries. Beatriz Fernández és la directora d'Arrels Fundació.
17: Es troben amb una llista d'espera per albergs, per habitatges d'entitats socials, o bé amb algun tipus d'allotjament precari, habitacions, cases d'amics o familiars. El resultat és que la perspectiva d'aquestes persones és que no se'n sortiran de la situació en la que es troben.
16: Hi ha hagut un augment de persones que porten poc temps al carrer, uns 7 punts més que el 2023, i una lleugera baixada de les que porten més de 10 anys, tot i que la majoria encara no ha aconseguit sortir de l'exclusió.
8: I presó provisional per al detingut per la mort d'un adolescent de 15 anys a trets al parc de la Pegaso de Barcelona fa uns dies. La fiscalia ha demanat la mesura contra l'home. La causa està oberta per homicidi. Júlia Domènech.
18: Els Mossos van detenir dissabte un home pels fets que van tenir lloc la nit del dijous de la setmana passada. La policia havia estat alertada cap a la mitjanit per diversos testimonis que haurien sentit trets al carrer Portugal, al districte de Sant Andreu. Diverses patrulles es van activar i van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Finalment va morir.
8: Són les 7:57.
19: Per tu que dius, és groga! I per tu que crides, àrbitre, l'hora! Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4,05 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
8: Arnau Montserrat, bon dia.
20: Bon dia, Gisela.
8: Argentina es classifica pels quarts de final del Mundial amb una remuntada èpica.
20: Al minut 78, Argentina perdia per 0-2 contra Egipte. Al minut 83, després d'una assistència de Messi pel gol del Cuti Romero i d'un gol de Messi, l'albiceleste ja havia empatat el partit. Enzo Fernández, ja al minut 92, completava la remuntada pels argentins.
21: Hace 7-8 años que este grupo me regaló mucha felicidad y no se podía terminar hoy.
20: Faraó Messi a Mundo Deportivo lidera una èpica remuntada, un altre miracle a l'esport. estan vius, alas. Messi plora després d'una altra epopeia al periòdico O Lo Impossible a La Vanguardia. Jugaran contra Suïssa diumenge, que ha eliminat a Colòmbia a la tanda de penals, per cert, que es va celebrar molt a Barcelona. Això era aquí al costat de la ràdio, a Passeig de Gràcia.
8: I Messi ho fa èpic, i Djokovic també.
20: 5 hores i 15 minuts en el partit més llarg del Serbi a Wimbledon per derrotar a Auger Aliassime i colar-se amb 39 anys a les semifinals del Grand Slam, on l'espera Jannik Sinner. Al Tour de França, Pogacar cedeix el lideratge a Traín. Victòria d'etapa per Mats Pedersen.
8: Gràcies, Arnau.
20: Fins ara.
8: I a nit al Festival de Pedralbes, cita per a nostàlgics amb Sting, que en format trio va repassar grans èxits de Police. Això va ser ahir dins el Festival Nits d'Occident, però la cita d'avui dins el mateix certamen és amb l'històric membre del tricicle, Carles Sanz.
16: Ofereix la seva última gira després de més de 45 anys de trajectòria dedicada a l'humor gestual i al teatre visual. Ara s'acomiada definitivament dels escenaris amb el seu nou muntatge, Per fi me'n vaig, no jo, eh?
8: Ah, anava a dir tu, et quedes aquí, que encara tenim molta feina per fer. Així arribem a les 8, pràcticament. La informació continua l'hi per hoy.
0: Son las 8 o las 7 en Canarias y vamos a vivir el segundo encierro de las fiestas de San Fermín. Adelante, Javier Laquirain.
1: Segundo encierro San Fermines 2026, toros de la ganadería gaditana de Cebada Gago, los más peligrosos en la historia de los encierros de Pamplona. Y ojo que ya han salido, ya están ascendiendo por la cuesta de Santo Domingo, hay dos cabestros por delante y ojo que toma posiciones uno de los cuatro toros negros haciendo derrotes hacia el lado derecho junto al lienzo de muralla donde se encuentra esa imagen de San Fermín. Ojo la ascensión rapidísima, dos cabestros por delante, uno de los negros, el
22: primero por el lado derecho. Y llegan a la parte alta de Santo Domingo, efectivamente, con uno de los toros negros ganando posiciones entre los dos cabestros que van a la cola, aunque hay que decir que la manada va bastante compacta cuando pasan por aquí, por Plaza Consistorial. Uno de los toros negros se está quedando un pelín rezagado cuando da la curva que se dirige a Mercaderes, aunque la verdad es que el recorrido ha sido bastante limpio en esta zona.
23: Llegan a Mercaderes, la manada sigue todavía muy compacta, uno de los mansos va en cabeza, pero ojo, vemos carreras muy rápidas, con algún problema entre algún corredor, se cae algún toro.
1: Ya están en estafeta los toros, han dado la curva bastante limpia y ojo que son los dos cárdenos por el lado izquierdo del recorrido del encierro, los que están intentando avanzar metros por el lado izquierdo, aunque es uno de los cabestros el que va liderando este encierro de Cebada Gago, pero ojito a uno de los cárdenos por el lado izquierdo, que a punto ha estado de llevarse a uno de los mozos en la parte izquierda. Ojo a la carrera, uno de los mozos con camiseta oscura que está corriendo delante de ese astado, de ese cárdeno que es el que va abriendo el encierro, camino ya de esa curva de Telefónica. Son dos toros, los dos de Cebada Gago junto al cabestro, los que van abriendo este encierro, este segundo encierro. Uno
24: los
1: de los toros se cae,
24: el
1: cárdeno
24: de parte de Telefónica. Van también los cabestros en cabeza ahora, aunque se ha caído, ojo que se ha derrotado uno de los toros. Manada que se está separando, hay tres que van en cola, los mozos que vuelven a colocarse también de manera peligrosa en el flanco derecho de este tramo de Telefónica, están ya
25: llega ya la cabeza de la manada con dos toros negros encabezando la misma, seguidos por varios cabestros, uno de los cárdenos, ojo porque ha resbalado uno de los toros negros al pisar el albero. Ya se van a dirigir los seis hacia los corrales de la plaza de toros. Susto en la entrada a la plaza de toros con el resbalón de uno de los toros, pero aquí finaliza el encierro con todos los toros ya en corrales.
1: Aquí finaliza este segundo encierro San Fermines 2026 con Cebada Gago como protagonistas. 2 minutos y 20 segundos.
0: 2 minutos 20 segundos, encierro también rápido, como el de ayer, como el primero. Ya saben que el encierro primero se oye en la radio, y después, si quieren, si les apetece, pues lo pueden ver en nuestra web en cadenaser.com.

0: near a cave.
1: Hoy por hoy. Ser Tarragona, Ràdio Reus.
2: Quan vols qualitat i perfecció, tria Marbristes Artesans. Més de 120 tallers a Catalunya treballant sobres de cuina i bany impecables. Marbristes Artesans, la pedra feta art. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
3: El 12 de julio Anastasia llega a CaixaBank Tarraco Arena con todos los éxitos que marcaron una generación. Y el 22 de julio canta, baila y emocionate con Juan Luis Guerra en una noche histórica. Dos conciertos únicos, dos artistas legendarios y miles de personas viviendo una experiencia inolvidable. Anastasia, Juan Luis Guerra, solo en CaixaBank Tarraco Arena. Entradas ya a la venta en tarracoarena.com.
4: Hermanos Llauradó, acierto seguro en las reformas de baños y cocinas. Somos tu gran especialista. Visita hermanosllauradó.com y descubre auténtica calidad a precios que te van a gustar. Hermanosllauradó.com.
5: No hace falta cruzar medio mundo para probar sabores de todas partes. Pronto bastará con venir a Fire Lab. Llega a Cambrils un nuevo street food con fuego. Tacos, burgers, pizzas, noodles, bocados asiáticos y cocina para quienes no vienen a pedir siempre lo mismo. La apertura está cerca. Síguenos en Instagram Fire Lab Cambrils y descubre todo lo que se viene. Fire Lab, street food para los que tienen hambre de algo distinto.
6: Els 40 Summer Live 2026. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb David Álvarez i Sergi Sánchez i les actuacions de Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Daniela Blasco, Siderland, Marcos i Piquete. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat amb el suport de l'Ajuntament de Salou.
7: Durant el Mundial, connectem les cançons amb les vides de persones d'arreu del món.
8: Tan xunga era la Thatcher.
9: No teniu ni idea com era, diu, a l'Anglaterra d'aquella època. Va intentar destrossar el sistema sanitari públic. Va fer tantes i tantes i tantes coses i era una persona que realment creia que només ella tenia la raó. Tenia un punt autoritari molt i molt fort i és per això que va ser el seu propi partit que la va fer fora.
7: Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda a la Cadena SER amb Jordi Manau.
10: Aquest estiu, Cadena SER i SER Català.

0: Hoy por hoy. Ser Tarragona, Ràdio Reus.
1: A Reus, la salut té un nou referent, Clínica Alomar.
2: Diagnòstic ràpid amb especialistes i diagnòstic per la imatge d'alta precisió.
1: TAC cardíac únic a la província, PET-TAC i gamma càmera. Tot el procés diagnòstic i quirúrgic en un únic centre.
2: Clínica Alomar, Reus. El 12 de julio Anastasia llega a CaixaBank Tarraco Arena con todos los éxitos que marcaron una generación. Y el 22 de julio canta, baila y emocionate con Juan Luis Guerra en una noche histórica. Dos conciertos únicos, dos artistas legendarios y miles de personas viviendo una experiencia inolvidable. Anastasia, Juan Luis Guerra, solo en CaixaBank Tarraco Arena. Entradas ya a la venta en tarracoarena.com. La pintura t'apassiona? Fes que la teva firma marqui la diferència. A Comaslac et presentem la línia de pintures i material per belles arts líder del mercat, la de la marca Talents. Pintura d'oli Van Gogh, pintures acríliques Amsterdam, aquarel·les, tímpares, cavallets, espàtules i tot el que et calgui. També material per a la restauració de mobles. Comaslac, Avinguda Països Catalans 33 de Reus i el carrer Víctor Català 58 del polígon Agroreus. Botiga online a la web comaslac.com. Pinta'm Talents, la marca número 1.
3: Amb Comaslac, si es pot somiar, ho pots pintar.
4: ¿Tu inquilino no te paga? ¿Tienes ocupas en tu casa? La solución, recuperamos tu inmueble. Llama ya al 643-641-140. 643-641-140. El equipo de Mario Aleso te ayuda.
5: Ni quarts ni hores.
6: Jo sóc l'Oriol Llopart i us vinc a presentar la meva secció.
5: Joc d'històries.
7: No és com un programa clàssic.
5: I anys i panys.
8: Som la família Ferrer.
5: Ha arribat l'hora de veure transformats en un programa els Premis Idea Ràdio 2026 de SER Catalunya. El dijous 9 i el divendres 10 de juliol, a partir de la 1 del migdia, escoltarem els projectes guanyadors en un programa especial conduït per Elena de Diego i Marina Fernández. A la sèrie SER Catalunya, fem sonar els Idea Ràdio 2026.
2: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Hoy por hoy. Ser Tarragona, Radio Reus.
1: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
2: Si no te equivocas de vez en cuando, es que no te arriesgas. Woody Allen.
1: Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
3: El 12 de juliol Anastàsia arriba a CaixaBank Tàrraco Arena amb tots els èxits que van marcar una generació. I el 22 de juliol canta, balla i emociona't amb Juan Luis Guerra en una nit històrica. Dos concerts únics, dos artistes legendaris i milers de persones vivint una experiència inoblidable. Anastàsia, Juan Luis Guerra, només a CaixaBank Tàrraco Arena. Entrada ja a la venda a tarracoarena.com. Hermanos Llaurador. Acierto seguro en las reformas de baños y cocinas. Somos tu gran especialista. Visita hermanoslaurado.com y descubre auténtica calidad a precios que te van a gustar. Hermanoslaurado.com.
4: Clínica Dental Blancadent, la clínica familiar de Reus. No som una franquícia, t'atendrà sempre el mateix equip. Amb 20 anys d'experiència som especialistes en implants. Disposem de laboratori de pròtesis exclusiu, la última tecnologia en odontologia i amb finançament a mida si et cal. Clínica Dental Blancadent, plaça de la Llibertat 4 de Reus, blancadent.com. Un somriure, mil somriures.
5: Ni quarts ni hores.
6: Jo sóc l'Oriol Llopart i us vinc a presentar la meva secció.
5: Joc d'històries.
7: No és com un programa clàssic.
5: I anys i panys.
8: Som la família Ferrer.
5: Ha arribat l'hora de veure transformats en un programa els Premis Idea Ràdio 2026 de Ser Catalunya. El dijous 9 i el divendres 10 de juliol, a partir de la 1 del migdia, escoltarem els projectes guanyadors en un programa especial conduït per Elena de Diego i Marina Fernández. A la sèrie Ser Catalunya, fem sonar els Idea Ràdio 2026.
3: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Entre les 12 i les 2, a Ser Catalunya, què t'hi jugues?
10: Joan Beltrán, què tal? Buenos días, bon dia.
11: Hola, què tal?
10: Buenos días.
12: Pero se lleva el rechace tras tocar en Koundé, que se queja de un pisotón. Va a venir el disparo de Fran Beltrán. Gol, gol, gol.
13: Fran, ya prescrito y el gol está concedido. ¿Para ti era falta de Echeverri a Koundé o no?
11: Hoy lo hemos estado hablando, que fue el partido que más tiempo efectivo se jugó. Entonces, esos 8 minutos, creo que si fuera otro partido diferente hubieran sido menos. Pero bueno.
14: Eso es potencial, pues, un castañot de Fran Beltrán, que para tu Flaky.
15: La mano verde.
9: Aquí jugas amb el Sique y al Flaky.

0: Por la última de Leo, cantava la selecció en aquesta cançó que ja és un mantra amb la selecció argentina. Ramon Besa, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Elena.
0: Es nota, que tot l'equip, com deia el Sergio Levinsky, volen que guanyi Messi.
2: Bueno, gairebé juguen per ell, no? La selecció està pendent dels moviments de Messi, de si s'activa cap aquí, si va cap allà, és com és el cor i el cap de la selecció. Fins i tot de vegades ens pot semblar que descansa, que no hi és. Diré que s'ha contagiat tant que és la personificació de la pròpia selecció. I hi ha com una... No sé, jo crec que tinc la sensació, almenys, de que tothom vol que Messi continuï jugant. Més enllà de les coses que intercedeixen en el joc, és a dir, si deixa de jugar vol dir que llavors han eliminat Argentina. I llavors és quan algú diu, bueno, sí, però els àrbitres, el que vulguis, però la coincidència és que tothom voldria que Messi no es retirés mai, no? Que continuï jugant amb els seus 39 anys. I aleshores fa doncs, que fins i tot els àrbitres d'alguna manera siguin còmplices d'aquesta sensació. Entenc també, com ja heu dit o s'ha comentat, que crec que l'editorial del Flaqui ho deia, el comentari del Flaqui ho deia molt clar també, en el sentit de dir que Egipte té tota la raó en queixar-se, no? Però no podem donar per fet el que hagués passat si no haguessin anul·lat el segon gol, si haguessin intercedit al VAR, aviam si era falta o no era falta. És possible que abans del tercer gol d'Argentina, és possible que Egipte hagués marcat i hagués tornat a marcar Argentina. És a dir, els partits duren fins que l'àrbitre pita i fins que Messi diu prou. I aleshores aquesta inèrcia que hi ha fa que tothom no es cansi de veure Messi. Diria que ahir fins i tot, quan eren el minut 76, tothom, ningú apagava la televisió perquè pensava que Messi ressuscitaria i que acabaria fent el que va fer després del final, que va fallar.
0: Si algú podia fer era ell. Ramon, aquí amb la teva secció, el que t'hi jugues, hem parlat moltes vegades de que se'ns esgoten els adjectius, els exemples, les metàfores per glosar a Leo Messi. No sé què vas sentir ahir quan el vas veure sanglotant d'aquella manera tan emocionat al final del partit.
2: Bueno, el vaig veure com un nen, no? De dir, el plor amb un jugador que moltes vegades pensem que és inexpressiu o que s'ha expressat molt més a través de la pilota, perquè els seus silencis són terribles de vegades, no? Els silencis de Messi. El vam veure plorar justament quan se'n va anar del Barça. Jo crec que aquella és la vegada també que va ser molt, molt per molta gent molt, molt fort, diguem, que va ser veure aquell Messi plorant de ràbia perquè de la contrarietat, i en canvi aquest és un plor de felicitat. És a dir, amb ell l'expressivitat no vol dir sempre el mateix. De vegades és de dolor, de vegades és de joia, no? Això també passa a tots els humans. Vull dir, es veu en el seu comportament. Ara és feliç i ara veus que tots els comentaris que hi ha a Argentina són els que hi ha, no? Però recordem que ha estat ell qui ha revertit. Messi era un pecho frío també per molts argentins, eh? I ara ni se t'atreveixi a qüestionar a Messi. El Barça moltes vegades també se l'havia, quan el Barça no guanyava o quan, jo què sé, les famoses eliminatòries aquelles contra el Chelsea o contra l'Inter, de vegades era també de dir, bueno, no hi ha arribat Messi. Pensàvem de fer l'equip que li anés bé a Messi. Vull dir, al voltant seu allà ha aguantat una pressió terrible. Vull dir, jo no he conegut mai un jugador que hagi tingut aquesta... Parlem molt de Pelé, però, per exemple, el Pelé dels anys 70 jugava en Jairzinho, Gerson, Tostao, Pelé, Rivelino... No sé, tinc la sensació de que tota la coreografia que han tingut els altres jugadors han estat, no sé si tan bones com les que ha tingut Messi a la selecció, amb tots els meus respectes pels internacionals argentins, eh? Vull dir que tot el que està aconseguint és homèric, és bueno, faraònic, no? Com han dit els argentins. Suposo que a Egipte no els hi haurà agradat massa l'expressió, però que d'alguna manera, si hi ha una paraula que resum el que va passar ahir, va ser que Messi també és faraònic.
0: I tant, és que està liderant la Bota d'Or amb 8 gols, però és que ja fa 3 anys que va sortir del futbol europeu, que està jugant a la MLS. El Bruno ens advertia que arribava en bon estat de forma, però Ramon, sé que la capacitat de sorpresa amb Messi sempre hi és, però és que realment és al·lucinant com està això, els 39 anys i 3 anys després d'haver sortit de la competitivitat d'aquí d'Europa.
2: Sí, podem dir que ell s'ha regulat a Amèrica o a Miami, no? De dir que, bueno, s'havia anat a una competició que no li exigia tant com si estés a Europa. Això és possible, però per el que ens costen a tots, el Flaqui, el Marcos, l'Irigoyen, la gent que el coneix i que està al cas, ell, des del febrer, crec que va començar un entrenament personal ja per preparar-se per la Copa Amèrica, l'Amèrica per preparar-se per la Copa del Món. És a dir, ell visualitzava que no aniria a acompanyar l'equip en aquest Mundial. Ell no és un jugador d'acompanyament ni és un jugador de suplències, no és un jugador... És a dir, la majoria d'equips, quan han tingut una figura com aquesta, s'han encomanat i fins ara han claudicat. Mirem el que ha passat amb Cristiano Ronaldo, no? Per exemple. Estem mirant amb jugadors o amb Vinícius, a Brasil condicionat per Vinícius. O sigui, la selecció que encara defensa que un futbolista als seus 39 anys paga la pena estar condicionat a ell és Messi. Però estem parlant, doncs, no sé, de Haaland, que és un altre que queda. Estem parlant de tota la coreografia que té una selecció com França, però si hi ha una selecció en què es resumeix amb un futbolista, per mi seria Argentina amb Messi amb 39 anys, perquè Haaland és molt jove, perquè... Bueno, a més és Messi contra Europa, contra el món, no? Si Amèrica ha quedat amb... Els tres anfitrions són fora, queda Argentina, no queda ningú més.
0: Queden sis europees, tot... Argentina i una africana, que és Marroc.
2: I només una africana, exactament, que no és l'Àfrica negra que hi havia abans, no? Quan vèiem Camerún o quan vèiem, no sé, Senegal o Ghana. Ara és Marroc, és una nova selecció. Per tant, diria que Messi defensa tots els americans. No sé si defensa Trump, no sé amb qui va Trump ara després de l'última bretolada i intervencionisme que va tenir, que em fa vergonya de com aquest personatge, tot com ha intentat intervenir fins i tot també a la Copa del Món. Doncs ara qui representa a tot el món americà és Leo Messi.
0: Parlaves dels qui envolten a Leo Messi. Un d'ells és Julián Álvarez, que està tenint poc protagonisme a la selecció d'Scaloni, segueix sense estrenar-se. No sé si això, Ramon, per tu qüestiona en certa manera que el Barça el segueixi mantenint com a objectiu prioritari. Creus que, en canvi, això li anirà a favor per poder buscar una sortida més fàcil de l'Atlético?
2: No ho sé, Elena, m'he perdut una mica. L'únic que em fa por del Julián Álvarez és que es torni melancòlic o nostàlgic, perquè això en el món culer és fotut. És a dir, no... Recordo molt, per exemple, el fitxatge de Lewandowski en un moment determinat en què molta gent també deia, bueno, que si es batarà, que si no sé què, tenia una autoestima molt alta. I Lewandowski va acabar convencent a tots els escèptics. Jo vull veure, d'alguna manera... a Julián amb autoestima, amb ganes de dir, bé, jo vull ser responsable. Imagino, per les notícies que tinc, crec que l'entrenador, que Hansi Flick, continua pensant que és un jugador que paga la pena, però a mesura que passa el Mundial, tot el que està passant l'empetiteix, no? I segurament també el pot empetitir perquè al costat de Messi no creix ningú, és a dir, tothom parla amb Messi. I això pot ser també que, d'alguna manera... amb ell, no parlem tant d'ell i parlem, doncs, de que si no té la participació o no té la transcendència que hauria de tenir. Crec que, en el fons, tot el que consistirà és en el preu. Jo crec que és un futbolista, ho hem parlat moltes vegades, que jo crec que aniria molt bé al Barça, però també s'ha de veure ara com evoluciona tot plegat, quin és el preu final i si després el Barça, doncs, es desdeix o no es desdeix. Evidentment, si passa dels 100 milions, crec que aquí sí que hi haurà controvèrsia. Si no passa dels 100 milions, crec que sí. Però l'únic que ja et dic ara, no m'agradaria veure un Julián Álvarez pensit. El Barça necessita jugadors valents, necessita jugadors amb autoestima, com dic, jugadors convençuts de les seves possibilitats. Ell ja va fer un pas molt important dient que se'n volia anar i tothom va interpretar que era el Barça. Ara és qüestió, doncs, que d'alguna manera el rescatin, però que ell també es reivindiqui, no? És veritat que també la tercera jugada, la del tercer gol, vull dir, d'Argentina, sí, ell té una participació com a jugador d'equip, curiosament, eh? Ell recupera la jugada a l'àrea, si hi ha falta, si no hi ha falta. Crec que va ser molt solidari i li va anar bé que no el substituïssin. I el fet que aguantés, és evident que els canvis que va anar introduint Scaloni, tu pensaves, doncs, a veure si aguantaria o no aguantaria, i el fet que estés al camp i que participés d'aquesta remuntada crec que li pot anar bé.
0: Doncs veurem si no es penseix, com diu el Ramon Julián Álvarez, revifa, i encara Argentina aquests quarts de final ho farà a la matinada de diumenge contra la selecció de Suïssa. Ramon, moltes gràcies per haver estat uns minuts al Que t'hi jugues amb nosaltres.
2: Gràcies a tu, Helena, i a tota l'audiència. Que vagi molt bé.
0: Ara parlarem de Julián Álvarez. Nil Solà, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, què tal, Helena? Molt bon dia.
0: Abans, però, hi ha acord verbal tancat del Barça amb Joao Cancelo.
3: Sí, acord tancat del Barça amb Joao Cancelo i també amb l'Al Hilal, amb el club d'origen de Joao Cancelo. A dia d'avui només falta la firma. Pot ser que aquestes demorin encara una setmana. Joao Cancelo va quedar eliminat amb Portugal el dilluns. A la nit això va fer que s'accelerés aquesta operació, que venim explicant el Que t'hi jugues des de fa ja setmanes i mesos, que tothom donava per fet que es faria, però ahir Catalunya Ràdio va explicar que ja hi havia aquest acord verbal. El Barça pagarà al voltant de 10 milions d'euros entre fixes i variables per l'arribada de Joao Cancelo, que firmarà en principi un contracte per dues temporades, competència directa per Alejandro Valde. El desig de Cancelo era jugar al Barça, ha acabat sent titular, 23 partits aquesta temporada després d'un inici on li va costar una mica físicament, però ha acabat rendint a molt bon nivell. Per tant, el Barça que firma aquest lateral esquerre que tant volia tant ell com Deco com Hansi Flick.
0: Doncs ja ho escolteu, acord tancat verbal amb Cancelo, a l'espera de saber com es resol el fitxatge del davanter. Ara parlàvem, l'objectiu prioritari segueix sent Julián Álvarez. El Barça, Nil, va treballar en el mercat.
3: Va treballar en el mercat, aquesta és l'operació de Cancelo. També s'està molt atent a què passa amb la posició de central. També ho vam explicar ja aquí al mes de juny, que Hansi Flick no ho marca com una prioritat, perquè el que ha traslladat a la direcció esportiva és el davanter centre. El Barça continua anant amb tot a part Julián Álvarez. S'està atent a la lateral esquerra, es volia el central a l'esquerra, es volia resoldre la carpeta de Cancelo. S'ha de veure què passa també amb Rooney Bargi i també amb Marc Casador. Marc Casador que ha de sortir i Rooney Bargi en principi també, i aviam si hi ha alguna oferta de la Premier que pugui satisfer tant els desitjos del Barça com personals per Jules Koundé, que seria una de les opcions que marxi. Per cert, el tema Cancelo, que va quedar eliminat el dia 6 de juliol, la idea que té Flick és que pugui incorporar-se a l'estaix que el Barça iniciarà a Anglaterra el 27 de juliol, per anar tenint més reforços. Altres jugadors com Frenkie de Jong o Ronald Araujo també hi han de ser.
0: Se li respecten aquestes tres setmanes.
3: Correcte.
0: Que exigeix la fe de descans, així que Cancelo que podria estar ja per l'estaix de pretemporada del Barça. Anem cap a Califòrnia, cap a Los Angeles. Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, Helena, bon dia.
0: Han acabat ja els vuitens de final, Santi, amb aquest últim partit d'ahir, dos últims partits amb els que es classifiquen Argentina i Suïssa. Santi, amb tu volem fer un repàs del que ens ha deixat el Mundial fins ara en clau Barça.
4: En clau Barça, el moment ens l'ha regalat Leo Messi un cop més i la selecció argentina. A tots ens encanta veure com Leo Messi continua sent el millor i fa història. Per mi, tornar a escoltar gols del Flac i cantats de Leo Messi és com tornar a celebrar un gol del Barça, la veritat. Però, més enllà de Messi, hi ha un altre nom que, de l'Argentina que està vinculat al Barça, és el de Julián Álvarez, i ahir va prendre la paraula a pregunta del Pedro Fullana a la zona mixta.
5: En España sabes que estamos muy preocupados con tu futuro, no sé si después de lo que pasó, lo que dijiste, ¿hay vuelta atrás o has cambiado de opinión?
6: No, estoy pensando en los cuartos de final, ahora se vienen cosas muy importantes, así que vamos con eso.
4: Gracias. Ja veus des de Madrid que diuen que acabarà demanant perdó per quedar-se un any més a l'Atlético de Madrid, tal com s'ha posat la pel·lícula. De moment, ahir va tenir l'oportunitat de fer-ho, als micròfons de la SER, i no ho va fer.
0: De fet, Luis Suárez ja et va explicar, Santi, al Larguero, que a ell li va passar exactament el mateix al Liverpool i que va haver de demanar perdó per continuar al Liverpool. Santi, de la selecció espanyola, ahir ens destacaves el gran estat de forma tant de Dani Olmo com de Pau Cubarsí.
4: Sí, i avui escoltarem un d'ells. Dani Olmo parla en roda de premsa a les 10 de la nit, un dels millors jugadors d'Espanya en aquest Mundial. També han estat molt bé Cubarsí i Lamine Yamal, són els tres blaugranes més destacats i els titulars indiscutibles, juntament amb Pedri. Però amb Pedri contrasta l'estat de forma d'uns i el del Canari. Ens preguntem molts per què no estem veient el millor Pedri en aquest Mundial, tot i jugar la seva posició predilecta, aquesta segona alçada. No ha arribat amb la fletxa cap amunt al Mundial, i això és un fet, a veure si es recuperen els propers dies. Més jugadors del Barça, Ferran ha perdut la titularitat, però va fer l'assistència a Mikel Merino contra Portugal. Gavi va caure el primer partit i gairebé no ha tingut més participació. Minuts testimonials al partit de Los Angeles contra Àustria. i no han debutat encara ni Joan García ni Eric García. Són els últims que van entrar a la llista, són els que ho tenen més difícil i no han tingut minuts encara en el Mundial. Per cert, ja sé que ha renovat amb el Tottenham, però què val Pedro Porro? És per un amic, perquè és vital envoltar la Lamine Yamal de gent amb qui s'entengui i amb qui se senti còmode jugant, i pel que ens consta, amb Pedro Porro la Lamine Yamal s'hi entén i molt.
0: Tu saps qui és, Nil, aquest amic que diu el Santi, o no?
3: No, em podria imaginar-me qui és, però...
0: Que li compres?
3: Que li compro al 100%, a més amb aquesta química que demostra amb Lamine. Això es veu moltes vegades, no? Més, Helena, amb les xarxes socials, quan els jugadors s'etiqueten, pengen fotos repetidament als mateixos futbolistes, i quan Lamine té un lateral com Pedro Porro per darrere, però em sembla que amb la renovació del Tottenham la cosa estarà, sí, estarà complicada.
0: Estarà complicada. Santi, a part dels espanyols, queden dos blaugranes més encara al Mundial, que són Gordon i Koundé.
4: Ahir van eliminar-ne un més, Abdelkarim, el davanter egipci del filial. És important en clau blaugrana perquè se'l pot endur Flick a l'estaix d'Anglaterra per veure'l. Diuen a Egipte que l'ha padrinat Mohamed Salah en aquesta concentració. Per tant, Abdelkarim estarà a l'estaix i també podran anar-hi Araujo, Rafinha, De Jong, i hauria d'escurçar una mica les vacances, però potser Cancelo. Són futbolistes que ja han estat eliminats del Mundial i que estaran a disposició de Hansi Flick en aquest tram de pretemporada que és l'estatge per Anglaterra. Encara queden vius al Mundial Gordon i Koundé i els 8 del Barça, que aquests, fins a l'inici de la Lliga, doncs no els esperarem.
0: Ja sou de tornada a Los Angeles, Santi, pel partit de divendres, quarts de final entre Espanya i Bèlgica. Alguna cosa més des d'aquí, des de Califòrnia?
4: Alguna cosa més? Doncs, home, que tornem a ser a Los Angeles.
7: Ahora escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel Air.
4: Ja us vaig explicar que els jugadors d'Espanya s'havien portat un perruquer de casa pel debut, sí, del Mundial. La imatge és important i s'ha de cuidar. Però el que no sabeu és que el van portar pel debut, però sense bitllet de tornada. Viatja com un mes amb les famílies, fa vida com un mes a l'expedició dels familiars. Ara està a Los Angeles, ha estat a Dallas, ha estat a Mèxic, ha estat a tot arreu. És un mes dels familiars de Pedri, Ferran, Olmo, Eric i companyia. Ha tallat el cabell a Oyarzábal, Jeremy Pino, Joan García, Ferran Torres, Dani Olmo, Pedri, David Raya, Pau Cubarsí, Miquel Merino, Unai Simón, Zubimendi, Eric García, Grimaldo, Víctor Muñoz, Fabián, Laport. De tots els noms que us he dit, que són gairebé tots, hi ha tres que no han sortit. Primer, Nico Williams. Les rastes no són fàcils. Segon, Lamine Yamal, que té un estilista de capçalera. I en falta un. Endivineu qui és? Sí, la melena més famosa d'Espanya no la treballa qualsevol.
0: Van al massatgista, van al perruquer, doncs a diari. Jordi, tu també viatges amb el teu perruquer quan te'n vas de vacances o no? A de mi... què rius, Nil?
8: Sí, què li fa gràcia?
0: No sé què li fa gràcia.
8: No, què li fa gràcia, eh? Està graciós, estic posant guàrdies, li fa gràcia, això. Però a mi...
0: Que tenies plans dissabte, Nil?
3: Diumenge.
8: Diumenge ja te la pots adjudicar. A mi anirien rapidet, Helena.
0: Anirien rapidet, no?
8: No trigarien massa. Saps allò de les ovelles?
0: Sí.
8: Doncs això.
0: Esquilat.
9: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Amb el Martí Juncà. Martí, què tal? Molt bon dia.
10: Bon dia, Helena.
0: Definit el quadre de quarts de final del Mundial.
10: Sí, en el darrer partit de vuitens, Suïssa es va imposar a Colòmbia als penals després del 0-0 durant el temps reglamentari. La selecció cafetera havia estat primera de grup i, segons Daniel Muñoz, lateral colombià del Crystal Palace, marxen amb el cap ben alt.
11: El destino tiene que ser así. Yo creo que no hay nada que reprochar. Yo creo que lo dimos todo. Yo creo que creamos ocasiones. Yo creo que por momentos fuimos muy superiores. Ya hay ahí a que no haya entrado el balón. Ya en la tanda de penales, mucha gente le dice suerte, yo le digo que así estaba escrito el destino.
10: Suïssa, per la seva banda, torna a uns quarts de final d'un Mundial després de 72 anys amb un gran Xhaka com a màxim exponent.
0: L'Espanyol presenta el segon fitxatge de la temporada.
10: Es tracta de Kulindishi Harman, lateral esquerre que arriba cedit procedent del Barley, equip del qual també és president Alan Pace.
0: Presentació que està tenint lloc a l'RCD Stadium ara mateix. Podrem escoltar la pregunta de l'Andrea de la Torre.
12: Hola, Andrea de la Torre, en directe pel que t'hi jugues de Ser Catalunya. Has jugat tant a l'Eredivisie com a la Premier League. La Premier League, una lliga molt exigent a nivell físic. Quines diferències esperes trobar-te aquí a la Lliga Espanyola i en què creus que et pot beneficiar aquest canvi? Gràcies.
13: I think Premier League, the main thing about the Premier League is the intensity. So you can feel this a lot in a game. There's not a lot of time where the play is like calm. So,
0: parla Harman de la intensitat que va viure com a jugador a la Premier.
13: Score immediately.
14: No hi ha gaire moment en què l'obra sigui tranquil·la. Així doncs, si un jugador rep la pilota, intenta anar a marcar immediatament. I sento que he vist molts partits espanyols a la meva vida.
15: I feel there's a little bit... Yeah, calmness.
0: Aquesta és la traducció simultània que hi ha a la roda de premsa de Harman, el nou fitxatge de l'Espanyol. Gràcies, Andrea. Però, Martí, hi ha més novetats en clau perica.
10: Sí, perquè el tercer jugador en arribar serà Gabriel Moscardó, migcampista de 20 anys, cedit del PSG i s'anunciarà aquesta setmana. A més, Sergio García, llegenda perica, serà l'entrenador del filial blanc i blau. Més coses a les banquetes perquè Arbeloa és el nou entrenador del Fulham i debutarà la Premier contra el Chelsea de Xavi Alonso.
0: El Girona comença la pretemporada sense David López i Estuani.
10: Tampoc hi serà Nonaki, encara al Mundial, i Sigankov, que té permís del club, serà el primer entrenament que dirigirà Quique Álvarez com a entrenador gironí, el dia que l'Ajax de Mitchell ha anunciat la tornada de Daley Blind al club holandès.
0: En bàsquet, l'Eurolliga mou fitxa i posa en marxa un nou sistema de franquícies, Asier Chávez.
16: La competició vol transformar el model actual i convertir part dels equips en membres permanents amb una plaça fixa a llarg termini. La idea és que a partir de la temporada 27-28 la competició pugui arribar als 24 equips. 20 d'ells serien franquícies que sortirien dels 12 més un propietaris actuals, veurem què passa amb el CSKA de Moscou, més 8 franquícies noves i 4 equips arribarien via Eurocup o com a Wildcards. Segons l'organització, les propostes rebudes fins ara representen més de 1.200 milions d'euros en inversió potencial i amb aquest moviment l'Eurolliga vol reforçar el seu model i consolidar-se com la gran competició europea davant del futur projecte de la NBA Europa.
0: I tanquem amb tennis, tindrem un Djokovic Sinner a les semifinals de Wimbledon.
10: Als seus 39 anys, Djokovic va derrotar Oger Aliassime després d'un partit de 5 hores per 3-16-2. El serbi, a roda de premsa, el posava en el nivell de Messi i ell deia que tan bo pogués jugar només 90 minuts.
17: Believable, like Messi, 39 years, one scores goals, you win after 5 hours and 15 minutes.
18: You see, it would be nice to play 90 minutes like him.
10: Pel que fa a Sinner, va derrotar per 3-16-0 a Struff.
0: Ja m'agradaria ser com Leo Messi, deia Djokovic.
9: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
19: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube... Facebook, whatever.
20: Arroba que t'hi jugues.
0: A xarxes, Laia Pujals, què tal? Bon dia.
21: Què tal, Helena? Bon
0: Avui
21: dia.
0: Els oients al YouTube els veig molt preocupats amb el tema Julián, eh?
21: Molt preocupats. Tenim en David que diu que Julián un altre partit sense incidència en el joc, zero gols, cap existència i que no intervé en cap jugada. També en Beni ens diu que té serios dubtes sobre Julián i que comença a no convèncer-lo. Un altre David ens diu que Julián no, Haaland sí. I en Jan ens diu que si encara mateix Julián no creu que ens haguem de gastar ni 50 milions i que si n'hem de pagar 100, que sigui per Harry Kane o Haaland. Altres propostes també de fitxatge és Laporte o un noi que es diu Yassir que diu que ell fitxava Messi de nou, que és un Romario, però amb bo. També hem preguntat... nostàlgia, molta nostàlgia. Hem preguntat als oients si creien que Argentina guanyaria el Mundial i de moment guanya el no amb un contundent 83%. Per tant... Messi sí, però Argentina els nostres oients no ho veuen clar.
0: Doncs això és el que esteu dient als oients avui. Ja sabeu que el que no falla, Julián, potser és un meló per obrir, com deien ara els oients, però el que no fallen són les capibares del Mundial. Jordi, tu quantes en tens a casa ja? Les has comprat totes, no?
22: Quasi totes.
0: Messi, doncs no? L'oient més ràpid, que truqui al 933-44-14-11, s'emporta les 15 capibares Fixa. Del Mundial de Wonder Goal. Hola, què tal? Molt bon dia. Hola?
23: Hola.
0: Hola, bon dia, què tal, com et dius?
23: Sergio.
0: Sergio, què tal, com estàs? Des d'on ens escoltes, Sergio?
23: Des de Barcelona.
0: Des de Barcelona. I per qui seran aquestes capibares de Mr. Wonderful?
23: Doncs pel meu fill.
0: Pel teu fill. Tots truqueu pels més petits de la casa, que suposo que són qui més ganes tenen de tenir aquestes capibares del Mundial de Wonder Goal.
22: Això ho diem els pares.
23: I tant que sí.
0: Doncs, Sergio, moltes gràcies per escoltar-nos i que les gaudeixi molt el teu fill.
23: Perfecte, moltes gràcies.
0: Gràcies.
9: Què t'hi jugues?
0: Mila. I el Barça va presentar aquesta plataforma Play, on podrem gaudir de l'audiovisual del Barça, no? Tant a la web com sí. a la seva aplicació.
3: Sí, és forma part de, està integrat a la web i a l'app ja del club, és a dir, no s'ha de descarregar ningú cap altra aplicació nova, els socis ho tenen de manera gratuïta, el Barça instal·larà una plataforma per poder pagar la gent que no sigui soci, partits històrics, continguts exclusius, insight, arribades, per exemple, del Barça a als partits, emissions en directe de partits de pretemporada, rodes de premsa de Hansi Flick, també partits del Barça Atlètic, Barça Legends, Jordi, que això sempre t'ha agradat, sí. I també partits de la Masia, que crec que és el que li recordo

0: Dona i Esport.
1: Sí, la iniciativa està impulsada per la UFEC, que és la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Helena Fort va ser la primera en rebre el premi i va fer un discurs on va parlar dels reptes que suposa ser una dona en un món que va descriure com masculinitzat. Va dir que moltes vegades t'has de plantar i dir «soc aquí». Ella també va fer una mica de broma dient doncs, que de la directiva actual ella és la sòcia que té un número més baix, per tant és diguem-ne, la que porta més temps sent sòcia, que això havia causat doncs, bastanta sorpresa al dia del nomenament, i també va parlar de deixar camí perquè el Barça pugui tenir una presidenta en algun moment.
2: Jo crec que el meu repte és visibilitzar la presència d'una dona a la gestió esportiva. Jo he tingut la sort que a més se m'han donat unes responsabilitats que normalment no van lligades al paper d'una dona, sinó les responsabilitats molt altes al club. Jo crec que el que jo puc fer és deixar aquest llegat a les futures generacions perquè moltes dones vulguin formar part del món del futbol, del Barça en concret, i per què no aconseguir un dia veure una dona presidenta, que jo crec que el club ho mereix.
0: Doncs tant de bo, i tant, que el club ho mereix, que algun dia hi hagi una dona presidenta. Jordi, i ahir vam tenir la notícia que el Comitè Olímpic Internacional aixeca de manera provisional de moment el veto a Rússia.
3: Sí, queda aixecada aquesta suspensió. No podem castigar atletes pel que fan els seus polítics. No els podem castigar. Aquesta és la decisió de l'executiva del Comitè Olímpic Internacional a instàncies de la seva pròpia presidenta, Kirsty Coventry. Per tant, també en moments de conflicte ha d'imperar el respecte a la germanor. Això es decideix a les portes, Helena, de Los Angeles 2028, i realment el coi estava en un exocac, perquè al final es pregunten fonts properes a l'executiva: escolta, sancionem Rússia però no sancionem Estats Units, o no sancionem Israel, i han entrat en conflicte amb països com ara l'Iran, entre altres. Doncs escolta'm, en quins casos sí, en quins casos no, sortim d'aquest exocac, estàvem enfilats en un arbre del que no sabíem com baixar, i finalment, per tant, s'aixeca la suspensió del CIO a Rússia, i ara s'espera que s'hi afegeixin el conjunt de les federacions internacionals perquè ja puguin competir amb normalitat.
0: I abans de sancionar Israel o Estats Units, aixequen el veto a Rússia i més fàcil per a tots, no?
3: Gestió política.
0: Gràcies, Jordi. Arnau Santero, què tal? Molt bon dia.
4: Què tal? Bon dia, Helena.
0: Avui ens vens a parlar de l'Enric Casacuberta.
4: Doncs sí, l'Enric Casacuberta no és un corredor d'elit, com pugui arribar a semblar pel que explicarem, sinó que ell simplement es considera una persona aficionada al running, però és que a la seva edat de 61 anys s'ha proposat una cosa que molts esportistes considerien extremes, com és córrer els gairebé 4.000 quilòmetres que conformen la ruta 66. La seva gran iniciativa és la Ruta 66 Paral·lela, és una travessia solidària amb l'objectiu de recaptar fons i donar visibilitat a aquesta malaltia.
0: Enric Casacuberta, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: Ja sabem que ets un valent, pel que ens estava dient l'Arnau. Explica'ns què és exactament això de la Ruta 66 XL.
5: Doncs és un repte personal, per ajudar, evidentment, ja ho diu el nom, als afectats d'L i donar-hi visibilitat, que és creuar la mítica ruta 66 dels Estats Units, que va de Chicago a Los Angeles, en l'any del seu centenari a sobre, doncs creuen la corrent. Tot això és per ajudar la gent a Mela. Sí, sí.
0: Tu ja l'has fet abans? Ets un enamorat de la ruta, tu.
5: Sí. Una mica em va vindre tot per això, eh? Vull dir, de fet, primer, no t'enganyaré, primer va ser el repte, no? Tres l'any del centenari, doncs, no sé, tenia ganes de fer alguna cosa com un homenatge als fundadors, als primers d'aquesta ruta, per tot el que significa aquesta ruta, no? Vaig perdre, malauradament, un amic amb Mela, després el Juan Carlos, allà al congrés que hi va anar-hi a l'UFE, i el van rebre 350 diputats, el quan demanava per la Lleiela, i tot això em va portar a decidir-me a fer-ho, a visibilitzar-ho per això.
0: Deies ara que és el centenari de la ruta 66, de fet crec que ets l'únic projecte no americà que s'ha inclòs en la commemoració, en la programació de la commemoració d'aquesta fita, no?
5: Sí, això és curiós, perquè, esclar, tinc un equip als Estats Units que també m'ajuden, l'Steve des de Carolina del Nord i la Nuri Archer des de Nebraska. I a la que ens vam començar a parlar-ne, diu, ostres, aquest any el centenari em posaré en contacte amb els organitzadors dels actes del centenari. I ells, va, clar, han decidit una sèrie d'actes oficials, perquè oficiosos sí que n'hi ha més, eh? Oficials, i entre ells els hi va semblar que el meu era una bestiesa, una cosa molt maca, i m'han inclòs dins els actes del centenari. Sí, sí, ja

0: Estic sortint arreu, allà en coneixen ja, eh?
1: No m'estranya que estiguin al·lucinats amb tu els americans, perquè ho hem dit molt ràpid, però faràs la ruta 66 corrents, fent walk run, caminant i corrent, però és que això són gairebé 4.000 quilòmetres durant 150 dies. Com tu faràs això, Enric?
0: Doncs mira, porto un entrenament des de fa un parell d'anys, molt seriós. M'entrena al Centre Cènic de Girona, que són els que em van agafar per preparar-me. És clar, quan vaig decidir fer-ho, dic, home, tinc que ficar massa professionals. Jo ja corria, camia els caps de setmana, feia moltes caminades, però és clar, això és una cosa sèria, això no. I de seguida em vaig ficar en contacte amb aquesta gent, van creure en mi, em patrocinen i m'entrenen. Vull dir, pensa que pujo a Girona cada 3 setmanes, em fan analítica de sang, d'orina, em fan proves d'esforç, em fan fisio, ara una psicòloga.
1: Això t'anava a dir, perquè l'entrenament, suposo que a banda de físic, també haurà de ser mental per aguantar totes aquestes jornades.
0: És que jo en principi amb això no li donava gaire cabal, saps? Psicològic, va, si jo soc una persona sempre positiva, sempre allò, però m'han dit, no, ficarem una psicòloga esportiva, em prepara una mica per això. Tinc entrevistes amb ella i això. Fan entrenar 6 dies a la setmana, de moment, a 7 no, un dia descanso, però faig 2 dies d'entrenament de força i 4 de córrer en sèries, però córrer 2 hores, córrer 28 quilòmetres, córrer 30 quilòmetres. És el que d'això, i evidentment una dieta, evidentment...
1: Tot controlat. Dius, Enric, que portes 2 anys preparant-te, tu treballes. Sí. Com es fa això, i a més que has de marxar a fer una cursa durant 150 dies amb una feina?
0: Això és una mica complicat. No, jo, mira, treballo a l'Ajuntament de Moià, i realment la que els hi vaig explicar el projecte a l'Ajuntament, i això de seguida també se'l van creure, de seguida amb això, i em donen tot el suport. Evidentment, clar, m'agafo una excedència de 5 mesos, però el fotut és ara treballant, que és clar, jo faig el meu horari, acabo de treballar, dino, moltes tardes també em toca treballar, acabo, canvia't i vés-te'n a córrer, i això cada dia. Clar. Porto 2 anys així, que vull dir que gairebé no he fallat a cap entrenament, però quan tens un objectiu tan clar i tan maco, perquè és maco aquest objectiu, doncs, escolta'm, la mandra o allò que mires, treus el nas per la finestra i dius, ostres, avui està una mica tapat, sembla que plourà, i això fa anys ho veia així i deia, buf, saps què? Ja n'hi he demà. I ara no, ja n'hi vaig sempre, vaig sempre.
1: Escolta'm, Enric, i com ho faràs un cop estiguis allà? A finals d'agost és quan comença aquest repte de Ruta 66 per l'ELA. Com ho faràs quan estiguis allà? Vas sol? Vas acompanyat? Com fas les etapes?
0: Sí, corre. La idea és córrer sol, però hi haurà gent que se m'ajuntarà corrent. Serà una mica Forrest Gump, perquè per el que estic intuint, mira, justament s'ha posat en contacte amb mi, bueno, vam parlar amb ell amb l'Arcadi Alibés, vindrà a córrer unes etapes amb mi.
1: Ah, mira...
0: L'Oklahoma vindrà. Sí, corre, la idea és córrer sol, però hi haurà gent que se m'ajuntarà corrent. Serà una mica Forrest Gump, perquè estic intuint, mira, justament s'ha posat en contacte amb mi, bueno, vam parlar amb ell amb l'Arcadi Alibés, vindrà a córrer unes etapes amb mi.
1: Ah, mira.
0: L'Oklahoma vindrà. Sí, bueno, tothom qui vulgui vindre a córrer alguna etapa o estar uns dies per allà i estar... Bueno, serà molt ben rebut, eh?
1: Però i cap a quan calcules finalitzar aquest repte als Estats Units?
0: El dia 25 de gener del 2027 penso estar entrant al Moll de Santa Mònica, a Los Angeles.
1: Sí, que tocarà passar el Nadal fent la ruta.
0: Sí. Mira, just a Nadal i Cap d'Any em venen el Joan i la Marina, uns amics, i passarem el Nadal i Cap d'Any junts.
1: Un Cap d'Any molt especial, inoblidable, per l'Enric Casacuberta, que farà la Ruta 66 corrent a partir del proper mes d'agost, i nosaltres aquí al Que t'hi jugues ens hi volíem sumar. Ja sabeu que a Ruta 66 XL trobeu a les xarxes socials i al seu YouTube les maneres de poder col·laborar amb aquest repte de l'Enric. Moltes gràcies i molta sort.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Recordeu, Ruta 66 XL, allà trobareu tota la informació per poder-vos sumar al repte solidari de l'Enric Casacuberta, un exemple, tot el que està fent. Nosaltres fem una petita pausa i seguim. Abans, però, recordem que si divendres voleu viure amb nosaltres i amb tots els bojos de la taverna, amb el Cristóbal, el Tio Faja, el Gonzalo Álvarez, al partit de quarts de final del Mundial entre Espanya i Bèlgica, us esperem al Casino Barcelona. De Barcelona entreu a casinobarcelona.com i allà us podeu descarregar la

0: la vostra entrada gratuïta i acompanyar-vos. Fem una pausa i seguim amb la segona hora del Què t'hi jugues. No marxeu.
1: Què t'hi jugues?
2: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
3: ¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. En Tarragona, Centro Comercial, Parque Central y la Fira de Reus. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
4: El 12 de julio Anastasia llega a CaixaBank Tárraco Arena con todos los éxitos que marcaron una generación. Y el 22 de julio canta, baila y emocionate con Juan Luis Guerra en una noche histórica. Dos conciertos únicos, dos artistas legendarios y miles de personas viviendo una experiencia inolvidable. Anastasia, Juan Luis Guerra, solo en CaixaBank Tárraco Arena. Entradas ya a la venta en tarracoarena.com.
5: Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
6: Tots els nostres continguts.
5: Som a tot arreu. Som al teu costat.
6: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
5: Tot això passa aquí.
6: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: Es la una a mediodía en Canarias. La Unión Europea pide a Estados Unidos hacer frente a sus compromisos en materia de acuerdos comerciales después de que Donald Trump haya ordenado al secretario de Tesoro estadounidense cortar lazos comerciales con España. Como les venimos contando, Trump lo ha dicho en Ankara, Turquía, donde ha calificado a España otra vez como un socio terrible de la OTAN. El portavoz de la Comisión Europea, Olaf Hill, acaba de decir:
1: el comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos está profundamente integrado y resulta mutuamente beneficioso. Por lo tanto, nos interesa a todos salvaguardar esta relación. De hecho, esto es más importante que nunca en tiempos de incertidumbre global. Les recuerdo que el año pasado firmamos una declaración conjunta con los Estados Unidos y esperamos que cumpla con sus compromisos en virtud de dicha relación, tal como nosotros hemos cumplido con los nuestros. Y por último, reitero que la Comisión siempre velará por la plena protección de los intereses de la Unión Europea y de todos sus Estados miembros.
0: Aquí en España, el PP aprovecha este nuevo incidente, este nuevo encontronazo con Donald Trump para atacar a Pedro Sánchez. Este es Elías Bendodo.
2: Qué pena ver al presidente del gobierno de tu país, de España, con peso pluma internacional, entiéndame. Nadie ha hecho referencia a Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN, que era tan importante para todos. Es el presidente de un gobierno en una guerra interna en materia de defensa, cuyo único propósito es intentar provocar a los Estados Unidos para desviar la atención de la corrupción que tiene en su casa.
0: Mientras tanto, siguen en primera línea de la política las propuestas de Alberto Núñez Feijóo sobre absentismo laboral y bajas. El ministro Ángel Víctor Torres le ha criticado por mezclar ambos conceptos.
3: Por tanto, la solución ante cualquier conflicto laboral es el acuerdo. Pero cuando alguien que aspira a presidir dice que, aunque no haya acuerdo, eso hay que... se está colocando del lado de una parte y él se equivoca, porque hay tres partes que pesan, al menos en una reunión, de idéntica manera. Está la patronal, está el gobierno y están los sindicatos.
0: Palabras del ministro Ángel Víctor Torres. El popular Juan Bravo acaba de decir en La Sexta que ellos van contra el fraude y que a lo mejor Feijóo no se ha expresado con claridad.
4: Que a lo mejor no se explicó bien, no se entendió bien. Oiga, yo ahí respeto lógicamente todas sus opiniones, pero creo que lo que le estoy explicando de alguna manera refleja lo que ayer dijo el presidente. ¿Usted de verdad piensa que Feijóo quiere que el que esté enfermo con cáncer cobre menos? ¿De verdad alguien se piensa que no tenemos corazón, no somos humanos, no somos personas, no nos ponemos enfermos, no tenemos familiares que también sufran?
0: Y mientras tanto, ahora mismo está compareciendo en la Comisión de Investigación del Senado sobre la SEPI la vicepresidenta Sara Agesen. Ha insistido en que no recibió ninguna presión para el rescate de Plus Ultra ni el de Tubos Reunidos. Josu Coello.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Sara Agesen ha negado que el Ministerio de Transición Ecológica o ella misma, cuando era secretaria de Estado, recibieran presiones para que la SEPI otorgase préstamos en 2021 a empresas como Tubos Reunidos, Plus Ultra o Air Europa. La vicepresidenta tercera ha asegurado que ni ella ni el Ministerio vetaron ayudas de 112 millones de euros a Tubos Reunidos en contra de lo que dice el informe de la Fiscalía Anticorrupción.
6: Cadena SER. Servicios informativos.
7: Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas, porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
8: Carlas cambia, Carlas repara.
9: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
10: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
11: Compartir una sandía de Aldi en verano es lo mejor.
12: No la comparto.
11: ¿Mi opinión?
12: No, la sandía. Esta semana, la sandía rallada, 0,69 el kilo.
11: Y el melocotón amarillo, 2,39 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. Aldi.
12: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
13: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
14: I tu em fas anar del cul i no t'ho ha dit ningú.
13: Referents amb tu.
14: Penso en tu.
6: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Elena de Diego.
15: 1:05, el Què t'hi jugues, ens divertim.
16: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme. Para divertirme, esto lo hago. Para divertirme, para divertirme, para divertirme.
15: Encerrem aquesta segona hora del sí. Que t'hi jugues, ja ho sabeu, recordant els millors moments que ens ha deixat aquesta temporada, i un dia marcat en vermell al calendari va ser la visita de l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, als estudis del Que t'hi jugues. Anys després d'haver publicat en aquesta casa, en aquest programa, precisament el BarçaGate, s'asseia aquí a la taula Josep Maria Bartomeu, davant del Sique Rodríguez i l'Adrià Soldevila, també del Jordi Martí, els periodistes que van destapar el BarçaGate per donar la cara al Que t'hi jugues.
17: Jo vaig dir que és feroix i ja podem escoltar.
18: Josep Maria Bartomeu, què tal? Bon dia.
19: Hola, bon dia.
18: Ets supersticiós?
19: No, gens.
18: Creus que el Barça guanyarà la Lliga diumenge?
19: Sí.
18: I aniràs al camp a veure-ho?
19: No, no aniré jo, perquè va molt buscat la família i van els més joves, fills i nebots.
18: Perquè la família és tota sòcia abonada?
19: Sí, en total la família són molts. Abonats som 11 només.
20: Només 10.
19: Sí, però som al voltant quasi 30 socis. Però dels abonaments d'aquests 11, només 4 tenen el passi aquest actual, perquè els altres estan esperant, doncs, que el Camp Nou es torni a obrir. Per tant, ara tenim 4 passis.
18: Perquè jo recordo, abans de que comencessin les obres del Camp Nou, que tenies alguns familiars en llista d'espera, no?
19: Bueno, tinc els meus fills encara en llista d'espera. Els meus fills porten...
18: Però quan eres president del Barça ja els tenies en llista d'espera.
19: Sí, abans.
18: Que em va sorprendre un dia que ho vam comentar, que vaig pensar, el president del Barça té els fills en llista d'espera per un abonament?
19: Sí. Bueno, a vegades els meus fills deien, papa, si ets president... No, s'ha de fer les coses com toquen, i encara estan a llista d'espera tots els meus dos fills, i tinc alguns nebots també.
18: I tu vas molt al camp?
19: Des de que han obert un altre cop al Camp Nou, no. Hi vaig anar abans d'anar a Montjuïc. A Montjuïc no vaig anar-hi. Al Camp Nou sí que vaig anar-hi abans de moure'ns a Montjuïc, i ara espero tornar-hi, doncs, quan recuperem tots els abonaments a la família i no hi hagi aquesta guerra permanent d'assistència.
18: A quina zona?
19: Estem a Tribuna Baixa.
18: Tribuna Baixa.
19: Sí, just darrere la banqueta del Gol Sud.
18: I per què no vas anar a Montjuïc?
19: Mira, teníem aquests 4 passis i, com sempre, hi ha moltíssimes peticions a la família. I també és veritat que molts cops l'utilitzo també per convidar clients de l'empresa. I en aquest cas, per exemple, també és veritat que el dia del Madrid també venen 2 americans que volen anar-hi. Per tant, primer la feina a vegades i per la tele també es veu molt bé, la veritat. Ens hem acostumat.
18: L'empresa et va bé, no? Has obert seus a diferents llocs del món, no? Miami, Estats Units, tens diferents seus,
19: sí,
18: no?
19: Bueno, l'empresa va bé, també va patir la pandèmia, com moltes empreses, i el nostre sector és un sector que des de fa 2 anys s'ha recuperat, i aquest sector, doncs, torna a pujar, que és el sector d'infraestructures, tant per ports com per aeroports.
18: I Estats Units ja...
19: És un bon mercat, allà, no? Sí. Nosaltres als Estats Units tenim una filial, en diversos països, crec que en 32 filials tenim a tot arreu del món, i la americana, doncs, funciona força bé, està a Florida, Miami, a Port Canaveral i... Bé, és un bon mercat de ports i aeroports.
18: I quan viatges a Miami per feina, aprofites per veure Messi o no?
19: Algun cop he anat a veure'ls a jugar. Ara, des de que no està el Jordi i el Bussi, no he anat encara, però quan estan jugant hi vaig anar a veure un parell de partits, no només per veure'ls amb ells, sinó també per veure el Xavi Asensi, veure el Víctor Oliver, el Raúl Sanlleí. Clar, són tots executius del Miami que van estar durant èpoques en el meu equip d'executius. La veritat és que el Miami va molt bé, no només gràcies a Messi, que és cert que Messi deu portar el 80%, però també perquè té un bon equip d'executius catalans que més aporten al club.
18: Són les 12:22, avui Josep Maria Bartomeu, el Que t'hi jugues, amb l'Adrià Soldevila, el Jordi Martí, hola Solde, hola Jordi.
21: Bon dia.
18: Analitzarem l'actualitat i parlarem d'algunes qüestions que hem destapat en aquesta casa i l'afecten a ell, i ha vingut avui a donar explicacions 6 anys després que vas prometre que vindries al Que t'hi jugues i al final has complert.
19: Sí, jo crec que vam parlar-ho nosaltres. En aquell moment us vaig dir, jo no puc venir en aquest moment, perquè els advocats diuen que abans de respondre públicament haig d'anar, doncs, a l'interrogatori que fan els jutjats. Això va succeir aquest darrer mes de març. Per tant, des del mes de març jo tinc la llibertat ja per anar, doncs, als mitjans i explicar, doncs, la meva visió de les coses com van succeir. No només, evidentment, els temes que vosaltres vau destapar, sinó molts altres temes que hi ha. No? El que passa que és veritat que avui hi ha un tema encara que han obert fa poc, que és un segon informe. D'aquest segon informe no us podré dir res encara. Perquè
18: parles del cas BarçaGate.
19: BarçaGate, perquè, doncs, he demanat poder anar a declarar abans de final de juliol, i quan hagi declarat, si m'ho permeteu, torno al vostre programa.
18: Ah, fantàstic. Doncs, perfecte.
20: Demà la tornarà a declarar i demanarà tornar a venir el que dijo.
19: Ah, exacte, per parlar d'aquest segon informe que tot just el van presentar els Mossos, després de 5 anys el van presentar aquest darrer mes de març i la veritat és encara no he tingut temps de llegir-me'l tot ni d'anar a declarar, però vull fer-ho abans del 30 de juliol.
18: Ara parlarem del Barçagate, del cas Negreira, d'altres notícies que hem destapat al que t'hi jugues. Fruit d'això es va crear un separador al programa on tu ets el protagonista amb aquella frase del sempre surt l'acer.
19: Sí. Però abans jo vaig dir això, sempre surt l'acer.
20: Sí. A la Cuba, vas dir.
19: Ah, sí. No, és cert que...
18: T'hem d'agrair la campanya de màrqueting. Clar,
19: perquè, però, no, però és certa. Per exemple, amb els meus abogats i advocats que estem parlant sempre diuen abans que nosaltres l'acer ho treu. I molts cops traieu temes judicials que ni tan sols advocats encara han rebut des del tribunal. Per tant, teniu un avantatge enorme.
18: Abans de parlar d'aquestes qüestions, sobre l'actualitat del Barça, com veus el club?
19: El club? Depèn per quina àrea em preguntes. Si és pel futbol, bé, molt bé. Jo molt feliç del Flick, de l'equip, dels resultats, de la projecció que tenim de futur i el fet doncs, de que, doncs, que tants jugadors joves s'hagin incorporat al primer equip.
18: I per què dius depèn? Perquè la gestió
19: perquè si creus que no està bona. Si em preguntes per l'àrea econòmica, doncs la gestió no és bona. Si em preguntes per les seccions, és evident que els resultats no són bons. Si em preguntes pel Barça, per l'espai Barça, doncs té molts dubtes. Però bé, però al final el que ens hem centrat bàsicament és el futbol, que és que el soci ens agrada més, no? Que l'equip de futbol vagi bé i doncs, el Flick ha aconseguit... Doncs, bé. Jo sempre ho he dit, ho explico sempre, eh? L'any 2020 comença una renovació d'unes llegendes, d'una generació que guanya tot, i el primer és Koeman, qui s'atreveix a fer certs canvis en l'equip, segueix Xavi, i la feina de tant de Koeman com a Xavi, doncs en Flick també la segueix portant, aquesta renovació de l'equip, i la renovació, doncs, què ha passat? Doncs que ara actualment doncs, estem gaudint, tot i que ens falta, evidentment, però bueno, estem en un procés de tenir un altre cop un equip doncs, que guanyi també la Champions, que és el que als socis ens agrada més, perquè per lligues i copes en tenim moltes, i tant de bo vinguin més també sempre, però la Champions també és evidentment l'objectiu sempre el número 1.
18: Tu estàs orgullós de la teva etapa com a president del Barça?
19: Sí, estic molt content, va anar molt bé, evidentment, fins a arribar al moment de la pandèmia és veritat que ens va canviar moltíssimes coses, però sí, van ser en total hi ha estat molts anys al Barça, he estat 12. Vaig estar 2 a la directiva de Joan Laporta, del 2003-2005, vaig estar amb el Sandro Rossell del 2010 al 2014 com a vicepresident esportiu i a partir del 2014, quan el Sandro Rossell dimiteix, fins al 2020, que dimiteixo a l'octubre d'aquell any 2020. Però estic molt content, no només pels èxits esportius, que són molts, i de més, si m'ho dic, 23, he participat en 23 títols del Barça d'una manera o l'altra i molt content, també pels èxits econòmics, tot i la pandèmia, i també per molts projectes que vam llançar endavant.
18: Ah, però que diguis èxits econòmics sorprèn quan el club acumulava moltes pèrdues i la massa salarial estava disparada. Laporta sempre diu que l'herència va ser negativa i que a poc han aconseguit reflotar en el club. A tu això et molesta?
19: No es molesta, això no és cert. Senzillament és no és cert.
18: Per què?
19: No és cert perquè si mirem els números del club, si mirem les auditories i fem un anàlisi des del 2010, quan arribem amb el Sandro Rossell de president, sí que som un club molt endeutat, un club amb pèrdues, i no hi havia Covid, primer no hi havia Covid. Sandro Rossell, en aquella presidència, refà els números durant els primers 2 anys. Evidentment, també vam dir, hi ha una herència dolenta, però les paraules herència ens va durar un any. L'any següent ja teníem la responsabilitat de tirar-ho endavant. I en els 4 anys que el Sandro va ser president va guanyar més de 130 milions d'euros acumulats, amb 9 títols, que és realment crec que és un període del Barça super exitós i a més amb tants pocs anys, tants títols i tants guanys econòmics. Quan el Sandro Rossell dimiteix, seguim la junta directiva i en 6 anys vam guanyar més de 110 milions d'euros i 13 títols, que no està malament. Ara això sí, l'últim any, que és l'any de la pandèmia, clar, en perdem 128, degut a la reducció d'ingressos provocades pel tancament de l'estadi, tancament de la botiga...
18: Sí, que això és veritat, que la reducció d'ingressos dispara el percentatge de massa salarial en un 98%, sí, perquè normal, va costar rebaixar els salaris, però abans de la pandèmia ja la massa salarial estava al 74% dels ingressos, que és per sobre de lo recomanat. Crec que, 636 milions d'euros.
19: Crec que no arriba al 64, crec que era el 69 i pico, 70, perquè teníem una mica un límit, que era el 70%, que això inclou, evidentment, també les seccions.
18: Però el 70% és una xifra alta.
19: Pel Barça no, perquè el Barça té molts ingressos. Clar, és que això depèn en funció de quan un club ingressa més o menys. Quan el Barça té uns ingressos a prop de 1.000 milions, uns 70%, que són 700, que inclou, com dic ara, el bàsquet, l'handbol, el futbol femení, l'hoquei, el futbol sala... és una xifra que és respectable, evidentment, que és un 70%, però el Barça s'ho podia assumir i ho podia pagar. Això també és veritat, que els marges eren petits, però sí que s'ho podia permetre. El que no s'ho pot permetre el Barça és quan cauen els ingressos a partir del març del 2020, que deixem d'ingressar diners, doncs llavors el Barça ha de fer alguna cosa perquè no podem seguir pagant. De fet, els jugadors, al març del 2020, sí que van fer un esforç, tots, els jugadors, i un 14% dels seus salaris els van reduir i van anar a fons perdut. No se'l van recuperar mai, tant de futbol com de totes les seccions, i això va ser març del 2020, tot just quan començava la pandèmia. Aquí els hi vam donar les gràcies per l'ajuda al club, perquè era una acció voluntària, i el club també va reduir moltíssim. Per això, al final, l'any del primer any del Covid, es perden només 128 milions d'euros, perquè si hagués no estat aquesta reducció, haguessin sigut molt més. Hi ha un informe de la Lliga, de l'octubre del 20, del 21, perdó, que parla que al Barça la pandèmia li ha afectat al voltant de 500 milions d'euros. Per tant, això és l'afectació real que té el Barça per culpa.
18: Això és una auditoria que va encarregar la Lliga?
19: La Lliga va fer una auditoria de la qual parla de que el Barça ha inflat les pèrdues.
18: El Barça de la Porta.
19: El Barça de la Porta. A l'any 21, el tancament del 21, des del març al juny, el fa la Junta de Joan Laporta, inflen les pèrdues des de 270 milions d'euros, més o menys aproximadament. Els motius, crec que és pel tema Laval, però no, aquí no hi entro. I amb aquesta inflada de les pèrdues, el que fan és que provoquen doncs, que el Barça perdi el fair play financer. I això és el que la Lliga explica en un informe que va fer l'any 21, arreu de l'auditoria que van fer. És un informe que és públic, si no el teniu ja us el faré arribar. I diu, bueno, el Barça és el club que li ha afectat més la pandèmia amb aquests 500 milions.
20: La segona afirmació és la de Joan Laporta, perdó, Jordi, és la de hem salvat el Barça. No sé si també estàs d'acord amb aquesta afirmació. O no.
19: Home, mira, si tiris enrere, jo diria que va ser Sandro Rossell qui va salvar el Barça quan va rebre el 2010 el club amb aquella situació econòmica tan fotuda que teníem. També. Perquè no ens en recordem ja, però tenia el club un endeutament superior als ingressos, teníem també unes pèrdues acumulades d'aquell any de quasi 60 o 70 milions d'euros. Bé, tot es va refer, es va tardar un any i mig, dos anys, en dos exercicis. Però, a veure, si mirem l'hemeroteca i la història del Barça, veurem que des de l'època de Llaudet, quasi abans, cada cop que ve una junta directiva diferent de la que hi havia anterior, sempre és, l'anterior ho ha fet fatal, ha estat una herència nefasta... Jo he mirat a vegades amb la teca i dic, mira, es repetia el mateix als anys 50, als anys 60, als anys, inclús quan guanya Núñez. Recordem que Núñez també, que va ser un molt, molt bon president des del punt de vista, també va dir que la gestió Montal havia estat molt dolenta econòmicament. Per tant, és una cosa que continua. L'únic... Jo ja ho accepto, això. Jo vaig dir-ho en el 2021, quan guanyo la porta, no vaig dir res. Vaig dir, escolta, és normal que ho digui, no? El que no m'agrada és que en aquesta campanya, el 2026, ha tornat a parlar de l'herència econòmica. Home, han tingut 5 anys i mig per solucionar aquests temes, com han fet tothom. Val? Per què? Perquè crec que aquesta excusa ja no és bona i forma part d'un relat, que és un relat que... El puc entendre, perquè passa molt en el món polític. Cada cop que ve un govern de diferent color, sempre es carrega de raons per criticar l'anterior, no? Però no cal. 5 anys més tard, 6 anys, seguir parlant del mateix.
18: Però sí, és veritat que comparant i sense tenir en compte el Covid, abans de la pandèmia, la massa salarial era de 636 milions d'euros, un 70-74%, i ara són 565 milions d'euros, un 54%. És un percentatge inferior.
19: Sí.
18: És a dir, s'ha rebaixat la massa salarial, que normal, al final és molt important perquè és, diguem-ne, en el que més gasta el club de llarg.
19: Sí, però normal que es rebaixi, perquè doncs, tots aquells grans jugadors que teníem, que havien guanyat molts títols, doncs són jugadors que, evidentment, ja no hi són, i ara n'hi ha uns altres que estan doncs, començant la seva història esportiva. Són molt joves, la majoria. Per tant, a mesura que vagin guanyant, ja anirem veient com hauràs d'anar augmentant la massa salarial, com vinguin renovacions, però l'important no és la massa salarial, l'important és que el club aconsegueixi més ingressos. Jo amb la massa salarial no hi faria mai un cop de cap i no, jo sempre vaig procurar, sobretot, que els ingressos del club anessin creixent per poder mantenir els jugadors que volíem. El Barça no som un club venedor, som un club que els jugadors venen i volen jugar al Barça per inclús retirar-se'n aquí, i crec que aquest és el camí del Barça, preocupant-nos dels ingressos, de recuperar els ingressos, de pujar. De fet, ja a l'any 2020, tot i això, aquestes xifres que ara estàveu donant, doncs la revista Forbes, el 2020, assenyala el Barça primer cop a la història com el club més valuós del món de l'esport. No és casual que després de molts anys de gestió i de creixement i de nous recursos i nous ingressos, doncs el Barça tingui aquest reconeixement l'any 2020. La Superliga Europea...
18: Ara, si poguessis tirar enrere els 222 milions d'euros de Neymar, no te'ls guardaries?
19: Home, si hagués sabut que venia una pandèmia, m'hagués guardat moltes més coses, no només els 222 del Neymar.
18: Al final, Dembélé ha guanyat la pilota d'or, però fora del Barça, Griezmann és llegenda, però l'Atlético de Madrid, el fitxatge de Coutinho, clar, els tres fitxatges més cars de la història, cap dels tres ha triomfat al Barça.
19: No, cap dels tres. I és una llàstima, perquè eren jugadors d'una qualitat, bueno, que contrastada. Dembélé ara triomfa amb Luis Enrique a París, al PSG. Jo m'alegro per Luis Enrique, m'alegro pel Dembélé, que els hi vagi bé, però clar, és una llàstima que no el tinguem aquí. De fet, Xavi Hernández ho va dir-ho quan era entrenador, diu, no el deixem marxar aquest Madrid, no el perdem aquest, el Dembélé, perquè era un jugador amb un potencial enorme. Potser és que el van fitxar potser massa jove, potser és que va tenir aquelles lesions de mala sort que li va durar moltíssim, o Griezmann, no? Que Griezmann doncs venia doncs mica a fer un relleu generacional, allò que parlava abans, no? En l'any 2019, després de Liverpool, ens adonem que l'equip comença a tenir una fatiga. Jo, aquell moment, potser el meu error va ser no començar aquell moment ja el relleu generacional, sinó vam donar un any més de marge en aquell equip. Evidentment no va anar bé.
18: Sí, el relleu generacional hauria d'haver començat just després de Liverpool.
19: Sí, és potser el que vaig pensar després, que en aquell moment estàs molt ficat en l'equip i en els jugadors, i penses, va, un any més de... I vam portar el Griezmann per fer això, per portar aquell relleu generacional. Si haguéssim usat l'any 2019, doncs bé, alguns jugadors ja haguessin marxat, però ho va fer Koeman. Koeman sí que es va atrevir a fer-lo. També t'has d'atrevir, fer un relleu generacional com a entrenador, com a directiu. No és fàcil quan tens aquestes llegendes que van guanyar tot i que ens ha fet gaudir tant en els socis del Barça. Per tant, quan t'atreveixes, i Koeman va acceptar el repte, doncs Koeman va fer, doncs, hi ha certs jugadors, si penseu, el 2020, doncs, que van marxar aquell estiu, van portar joves que van fer pujar del futbol base, per exemple, Pedri. Clar, el Pedri és Koeman qui diu, el vull jugant al primer equip, no el vull cedir, no? I Xavi segueix després.
18: Ramon Plans va insistir molt, no, en fitxar-lo?
19: Sí. De fet, si us recordeu, vam fitxar i va seguir un any jugant a les Palmes. Vam dir que segueixi a les Palmes. I l'any següent el volíem potser cedir a algun equip. I quan el Koeman el veu entrenar al primer, diu, este se queda aquí, este no lo cedemos.
1: Però, per tant, en aquest no volíem que marxéssim, que abans has dit no volíem que marxéssim, aquí admets un dels pecats del teu mandat, que es va produir una cascada a partir dels ingressos per Neymar, i que tu no vas saber dir no? És a dir, sí, aquest sí, i el no saber dir no et va portar a una situació molt insostenible des del punt de vista de la despesa, la massa salarial, etcètera, etcètera.
19: No és que digui no, és que no volíem que els jugadors s'anessin a altres equips. Ja. Jo no volia que, per exemple, Sergio Busquets, que per mi és el millor centrocampista de la història que hem tingut aquí i del món.
20: Aquí estem d'acord.
19: Ell hauria de tenir una pilota d'or també, el Sergio, doncs que marxés. I tenia ofertes molt bones, i clar, jo entenc, quan un professional com ell diu tinc ofertes millors a fora, doncs se li va igualar més o menys a les ofertes de fora, no? O Leo Messi. La sortida de Neymar també provoca una cosa, és veritat, ara m'he recordat, que van pagar 222 milions i unes setmanes més tard corria el rumor que hi havia un equip també, doncs, que estava preparant 400 milions d'euros, que era la clàusula del Leo, no? I mica per evitar aquests cants de sirena i aquestes...
18: Però corria el rumor o sabíeu, bueno, teníeu algun indici real, ferm, de que podia,
19: sí,
18: pagar-ho algú?
19: Havien arribat uns diners des d'un país àrab, unes comptes, a Europa amb un objectiu que era el possible fitxatge de Leo Messi. I què van fer? Doncs,
18: i quin país? I quin equip?
19: És igual, ara no.
18: Ja ha prescrit la història, no, fa molts anys.
19: No, hi ha pocs equips a Anglaterra o els països d'estat que puguin pagar aquestes quantitats.
18: Va arribar que el City volia pagar 400 milions d'euros.
19: No, City no. Jo no dic el City, dic que hi havia un equip, jo no dic els noms dels equips.
20: Ha dit un país àrab i Anglaterra.
19: El que vam fer va ser parlar amb el Leo Messi i amb el seu pare, li vam dir, escolta, hem de pujar-te la clàusula. I la clàusula d'aquell moment, que era de 400, li vam pujar fins a 700, que ja era una xifra prou alta. Ara, què comporta això? Si puja la clàusula, també s'ha pujat la retribució del jugador i el seu salari. I això va ser l'any 17. Aquella sortida del Neymar, doncs, home, és veritat que va ser, com diu el Jordi aquí, va ser un trasbals pel club, no volíem que marxés. I s'ha de buscar el substitut, hi havia una oferta que havien fet per Mbappé i una altra oferta que havien fet per Dembélé, els tècnics preferien Dembélé.
18: Va arribar a fer una oferta per Mbappé?
19: Sí.
18: Ah, sí?
19: I tant que sí, en el Mónaco, i tant que sí.
18: De quan?
19: No, l'oferta no era oferta, et deien, val 180. Ah. Si voleu el Mbappé, són 180, i ho va pagar el PSG. Perquè el PSG estava allargant molt.
18: Però qui decideix entre Mbappé i Dembélé?
19: Els tècnics. O sigui, les decisions de fitxar jugadors són sempre dels tècnics. Jo l'únic que decidiu qui pres com a, diríem, president o com a directiu, allò empujant molt, va ser fitxatge a Luis Suárez. I em vau criticar molt tots els mitjans. Per tant, vaig aprendre la lliçó de que un president o els directius no ens podem ficar en la part esportiva. Hem, evidentment, de confiar en els tècnics, en els directors esportius, en els entrenadors, i a partir d'aquí, els fitxatges els deixessin. Una altra cosa és la part econòmica.
18: I per què el de Luis Suárez, sí?
19: Perquè necessitàvem un golejador, i era fàcil, perquè era el botador aquell any a Europa, i perquè Luis Suárez era un jugador que feia molts anys que ell trucava al club sempre. M'agradaria venir un dia al Barça. I aquell any, doncs, vam coincidir. Ho vam parlar amb el Zubi i amb el Luis Enrique, que tothom va quedar d'acord, doncs, que fitxàvem i que va costar diners, perquè ningú se'n recorda, van ser 90 milions de l'època, que era una xifra molt respectable. Això va ser a l'estiu del 14, sortint, evidentment, del Mundial de Brasil, que era aquell Mundial on ell va tenir un comportament una mica especial.
20: Va mossegar Chiellini.
19: Sí.
18: Estem amb Josep Maria Bartomeu, analitzant la seva gestió al capdavant del Barça, també opinant sobre la situació actual del club. En una entrevista que ja fa temps que ens havia promès que faria, concretament des que vam destapar el Barça Gate. Per què vau fer un comunicat desmentint la nostra informació si sabíeu que teníem proves?
19: No, el comunicat no desmentia. El comunicat, jo vaig fer unes declaracions arrel... Això va ser, crec que... Pot ser l'abril del 2020?
18: Febrer, no?
19: Febrer 2020.
18: Just abans de la pandèmia.
19: Vaig fer unes declaracions en les quals vaig dir el Barça té una empresa contractada per fer el monitoratge de les xarxes socials i vaig dir, i no me repeteixo, ho tornaria a fer. Crec que va ser així unes declaracions que vaig fer. No me recordo com va anar amb l'entrega d'un premi.
20: Vázquez Montalbán, sí.
19: Ah, Vázquez Montalbán. I vaig dir, no, sí, i ho tornaria a fer, evidentment. I ho tornaria a fer, i de fet, el Barça segur que avui dia també ho fa. D'alguna manera o altra, les grans institucions, les grans empreses, doncs han de tenir un servei que faci el seguiment de les
18: nosaltres vam explicar una notícia, que el club va fer un comunicat desmentint-la, aquell era el sentit del comunicat, i ens vam veure obligats a explicar i ensenyar les proves al Larguero el mateix dia. Vull dir, vam explicar una notícia i la vau voler desmentir, i la notícia era certa.
19: Sí, jo no vaig dir mai que no fos certa, vaig dir, sí que el Barça ha fet una contractació d'un servei de monitoratge i que funciona, i vaig dir, i ho tornaré a fer, perquè el Barça ho ha de tenir com a gran club que és, com a gran institució, com tenen totes les empreses. També ens hem de col·locar que això va succeir al final del 2017. Aquella època, evidentment, no era tan conegut el món de les xarxes socials, no és com ara, que ara tenim molta més informació, però jo que vaig, en aquell moment, estava molt preocupat per el que passava i el que es parlava a les xarxes sobre el Barça, vaig preguntar una mica, i grans bancs, grans governs, tothom ho tenia, no? I alguns clubs també ho tenien ja. El Barça encara no. I
18: quins clubs?
19: Doncs els clubs anglesos ho tenien, per exemple. Un club també italià tenia uns serveis contractats per fer el seguiment de què es deia la xarxa.
18: Però una cosa és el seguiment i l'altra és intervenir.
19: També intervenir. Com ens intervé? A veure, crec que hem d'explicar als oients que el Barça tradicionalment sempre ha tingut un servei de monitoratge dels mitjans de comunicació tradicionals. És a dir,
18: aquest ràdio, l'altre escriu
19: allò, televisió i premsa. Sempre ho ha tingut tenia un equip intern i també un altre equip que s'ha escoltat a l'extern, gent doncs, que et va dient què està dient cada mitjà de comunicació, no només a Barcelona i a Catalunya, sinó al món, també què diuen als Estats Units, què diuen a Japó, sobretot què diuen en els països on tu tens uns certs interessos comercials. No? Això ho teníem. No ho teníem en l'àrea digital. I en l'àrea digital teníem les nostres xarxes socials, però no ho teníem. I per això, al final del 2017, arrel de tota l'afer Neymar, que hem parlat abans, i arrel del procés, que amb tot el soroll que això comporta, es parlava molt del Barça, es parlava molt de la seva reputació, i jo vaig decidir-ho jo, dic, escolteu, ho tenim al club? No, doncs contractem-ho externament.
18: I és veritat que en una reunió, ens ho va explicar Emili Rousseau, antic directiu del Barça de l'època a la SER, vas dir que triaves Nystream perquè tu havia demanat la vicepresidenta del govern, Soraya Sáez de Santa Maria?
19: Sí, això ho havia sentit. No, no és cert. Amb aquesta senyora no he parlat mai, amb aquesta senyora ni la conec de res. No, això no és cert. Això és
18: no va ser una contractació política, Nystream?
19: No, al contrari. Jo buscava contractar una empresa que no estigués al món polític.
15: Fem una pausa i seguim amb l'últim tram del Què t'hi jugues.
17: Que bé, és per la publicitat, eh? Per la publicitat.
2: Què t'hi jugues?
21: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
22: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/MAM. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
23: Quan li toca, li toca. I si no toca, doni's el plaer. Canviï la imatge de casa. És tan fàcil com venir a Comeslac. Pintures, parquets, paper pintat i el nostre consell. Proximitat i assessorament tant per a particulars com per a professionals. Comeslac, Avinguda Països Catalans 33 de Reus i al carrer Víctor Català A58 del Polígon Agroreus. També a la nostra botiga online a la web comeslac.com. Amb Comeslac, si es pot somiar, ho pots pintar.
24: ¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. En Tarragona, Centro Comercial, Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
25: Mira, filla, ni amb tu ni amb el teu germà. Em quedo a Amavir. Estic encantada. Tinc servei mèdic i d'infermeria 24 hores al dia, totes les atencions que necessito. Mai estic sola. I em podeu venir a veure tots els dies de l'any.
26: Descobreix Amavir a Reus, 900-130-2010 o entra a Amavir.es. Amavir, la nostra casa és casa teva.
27: No te compres el nuevo Mitsubishi Outlander. De verdad, no lo hagas. A menos que estés buscando un híbrido enchufable espectacular con 95 kilómetros de autonomía eléctrica y 8 años de garantía. Desde 29.500 euros. Una locura. Pruébalo ya en Automoción Jovacar, concesionario Mitsubishi en Reus y Tarragona.
28: Sense treva, l'onada de calor que afecta...
15: La treva pactada entre les dues parts...
29: Els mercats reflecteixen una treva. L'IBEX ha tancat amb creu.
30: A partir de dilluns 13 de juliol, dona't un descans amb la treva.
31: Ni som enemigues.
32: Ni estem en guerra.
33: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
30: La treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
34: És l'estiu.
35: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
36: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Elena de Diego.
15: Recte final del Què t'hi jugues, ens queda escoltar la darrera part de l'entrevista de Josep Maria Bartomeu, aquí assegut a la taula del Què t'hi jugues, al costat del Sique Rodríguez, de l'Adrià Soldevila i del Jordi Martí.
17: Petitir-me.
18: I ara ens divertirem escoltant missatges dels oients que ens han arribat per Josep Maria Bartomeu, que està amb nosaltres al Què t'hi jugues, però no el respondràs tu, el respondrà el nostre Bartomeu.
17: Sí, m'ho diria, o sigui, sí, fent la... fer una resposta a Rigués, donar resposta a aquell que tingui una cosa de dintres.
18: Com? Què diu?
17: Fer una dintresis i llavors jo. Bé, podem escoltar primera nota veu, noteu? Vinga.
0: Hola, bon dia, com esteu? Sí. Jo li volia fer una pregunta al senyor Bartomeu, el meu nom és Tília Pedrosa, i m'agradaria saber com van anar els fitxatges del Coutinho i el Dembélé, qui ja estava darrere i tot plegat. Sí. Merci.
17: Bon dia, senyor Sidosa. Filipinho i Luis Melé, senyora Sidosa, van ser dos grans xatxes de futbol Barcelona, en el seu moment, no ho hem dit tant, ho hem dit abans. Teníem bon olfacte.
18: Bon olfacte, sí.
17: Perquè, en el fons, teníem els diners del Neymar Júnior. I clar, Filipinho tothom volia, però va ser últimament.
18: Filipinho és Felipe Coutinho.
17: Filipinho va ser últimament. I Luis Melé, pota d'or. T'ho dic, això.
18: Pilota d'or.
17: Pota d'or.
1: El temps, sí.
18: Més missatges.
17: Vinga, i per últim.
3: Hola, senyor Bartomeu. Em dic Ramon Tresserres i Bassat.
17: Bon dia, senyor Retressat.
3: Vostè va fer una gran gestió al capdavant del club, però és el senyor Laporta qui ens ho vol amagar. Oi que és veritat?
17: I totalment, senyor Retressat. El senyor Porta va putar una pèrdua que no corresponen aquestes pèrdues, i per això portem 5 anys sense fatxes per culpa del senyor Porta. Home. 5 anys sense fatxes per culpa del senyor Porta. I clar, fer una gestió lamentable, que fes... No, m'entens?
18: Jo sé que tu ho saps encaixar, però quan escoltes la teva imitació, què penses?
19: Que parla millor que jo. Encara ho fa prou bé. No, però deixa'm respondre això que deies dels fitxatges que t'han preguntat, que està molt bé. És qui hi ha darrere? Sempre hi ha els tècnics, evidentment.
18: Sí, ho hem comentat
19: abans. I aquí Robert Fernández i Pep Segura i Raül Sallí, molta gent, doncs estava darrere, bueno, i els entrenadors, com Valverde, que evidentment...
17: Xure Verde.
19: Exacte.
1: Escolta, quan es parla de fitxatges als que estaves tu al damunt, es parla de Luis Suárez.
19: Sí.
1: N'hi ha alguns altres, no?, que hi vas estar molt al damunt. De Jong, per exemple...
19: No, De Jong el volien fitxar.
1: Griezmann? De Jong, Griezmann no són dos casos també?
19: No, però De Jong, per exemple, era un fitxatge que volien el club. El que passa que va haver un moment que es va escapar una mica i se'n va acabar el PSG i em van demanar, pots anar tu a parlar amb ell? Però ja havíem parlat amb ell feia molt temps, eh? I vaig anar a parlar amb el De Jong, li vaig explicar el per què era millor el Barça que el PSG i bueno, em va fer cas, però...
18: I és veritat que en aquella negociació Eric Abidal i el representant de De Jong a qui vau puentejar per intentar fitxar-lo pel Barça que es peguen?
19: No, però arrel de...
18: Bueno,
19: que...
18: hi va haver crits i amenaces.
19: Bueno, més que amenaces, és, hi havia un principi d'acord que la gent del Frenkie, doncs, segons Dembélé no estava respectant, segons la gent del Dembélé... La Vidal no el respectava, deia... Va ser una mica un obloc entre ells, que sol passar al món del futbol, però que va quedar arreglat. I va venir el Frenkie.
18: Del Barça-Gate ja hem quedat que tornaràs quan puguis declarar. Ja ho has demanat formalment, tornar a declarar per veure l'últim informe dels Mossos d'Esquadra, o no?
19: Sí, em sembla que sí. Jo, o sigui, l'informe ja el tinc, eh?
20: Sí, i nosaltres l'hem llegit,
19: Ah, l'he llegit, l'informe.
20: Fa més d'un mes, que l'hem llegit.
19: Bueno, no, jo encara no l'he llegit, però sí que vaig demanar, i a més ho vaig dir-li al jutge, també el mateix dia que vaig declarar el mes de març, dic, acabo de rebre això fa 3 dies, dongui mora, allò que, com el metge, per anar, doncs, a declarar.
18: Quan hagi declarat, tornes a venir.
19: Torno a venir, i parlem de la segona part de l'informe.
20: Román Gómez Ponti també ha demanat tornar a declarar.
19: Sí, també ha demanat,
20: sí. Cap de serveis jurídics de Barça.
19: Sí. Jo crec que tothom voldrà tornar a declarar en funció del que surt el segon informe. Crec que té cert sentit.
18: Abans, és que, clar, el segon informe surten converses teves amb Jaume Masferrer, on t'envia informes en els quals hi ha atacs a diverses persones i surten que tu te'ls has descarregat, per tant, s'ha d'entendre que els has vist.
19: Però els atacs... A veure, tornem a parlar. Un dels atacs, perquè ho parlem com si fos una cosa dels informes que fa Nystream, aquesta empresa, sí que és veritat que hem vist ara que hi ha una sèrie d'informes que són o missatges o atacs, que ell ha dit en seu judicial... Jo vaig fer-ho això sense el permís del club ni l'autorització del club. Val? Això ho ha dit el senyor Ibáñez, ho va dir en l'últim interrogatori o judici que va haver-hi. Per tant, ara m'ho miraré i també aquí també hi ha una participació estranya dels Mossos d'Esquadra, perquè a vegades molts missatges que m'estem veient, que més analitzem això, estan des de context, a vegades, molts missatges entre persones del club. Perquè si mires tot el missatge té un sentit, si mires un tros doncs té un altre, no? Però això vull llegir-ho, vull enviar-ho i tornarem aquí doncs abans del 30 de juliol.
20: Un d'aquests missatges...
18: Tornarem abans del 30 de juliol.
20: Vale, perfecte.
19: 31.
18: 31 de juliol.
19: Sí, sí.
20: Un d'aquests missatges...
19: A veure, a no ser que la instrucció l'allargui. Ah, sí. Espero que no.
18: Jo, nosaltres també.
19: Jo espero que no, perquè...
20: Que fa molts anys, ja.
19: Portem 6 anys.
20: Sí, sí, 6 anys, 6 anys.
19: Em recorda el cas Neymar, no? El cas Neymar va començar el novembre del 2013 i es va acabar tot just fa 15 dies, que finalment el Tribunal Suprem doncs, ens ha exonerat tant a Sandro Rossell com a mi de tot. Que, per ser gràcies perquè ho vau dir-ho vosaltres.
18: No, bueno, com
19: a informació, doncs, que... El cas Neymar havia acabat amb el tema del Tribunal Suprem exonerant el Sandro Rossell, Bartomeu i també el Barça. Perdona, cosa, per exemple, que TV3 no ha fet.
20: Com?
19: Des de que va sortir l'exoneració del Tribunal Suprem, TV3, que és el mitjà més important a Catalunya de comunicació, no ha dit, ni en un TN ni en cap programa, que hi ha aquesta exoneració del cas Neymar, tant de Sandro Rossell com Joan Bartomeu i Barça. M'estranya molt, però bueno. Perquè va haver-hi molt rebombori, tot això, quan va començar el 2013 i 14, no? Que tothom deia que s'havien fet malament els fitxatges, que hi havia hagut errors en les contractacions. Finalment, evidentment, el Suprem diu que es va fitxar bé i que es va fer tot correctament.
18: El problema que sí que hi va haver és que es va considerar aquella prima de fitxatge de 40 milions d'euros com a salari, per tant, s'havien de pagar més impostos dels que s'havien pagat en un principi.
19: Exacte. És un tema fiscal, però no és un tema de mala contractació, com ha quedat demostrat en el Suprem fa 15 dies.
18: Ara és una llàstima, perquè el fitxatge de Neymar en el seu moment hauria pogut suposar un abans i un després. El Barça va guanyar títols.
19: Molts.
18: Però, clar, va ser una guerra en tota regla Barça-Madrid.
19: Va ser una guerra.
18: A veure, una guerra que va canviar fins i tot la manera de fer de Florentino Pérez.
19: Sí. El trident que vam crear aquell moment, amb, evidentment, Messi, Suárez i Neymar, ostres, la veritat és que era un d'aquests tridents que feia por. I, evidentment, vam començar a ser un equip admirat, un equip estimat, i molts rivals per ells era un equip que teníem que guanyar com fos, no? I si fa falta destruir la relació, i mira, van aconseguir que un dels jugadors al final marxés cap al PSG.
18: Cas Negreira, per què vau pagar durant tants anys a un vicepresident dels àrbitres?
19: A veure, nosaltres no vam pagar al vicepresident dels àrbitres, nosaltres vam pagar a una empresa, que l'administrador era el Javier Enríquez, el fill, i que feia uns informes pel Barça. Jo puc explicar-vos-ho des del 2010-11 fins al 2018, que és quan el dia que doncs aquest servei es deixa de contractar en aquesta empresa. Bé, era algo que teníem ja, que venia del club des de feia molts anys, uns informes que feia el Javier Enríquez, que és un molt bon professional, no oblidem. Una cosa és el pare...
18: Però Javier Enríquez ha dit que els informes els fa a partir del 2013.
20: I així consta la causa, els pagaments que se li fan a Javier Enríquez és a partir del 2013.
18: Per tant, el mateix Enríquez implícitament reconeix que abans del 13 no ha fet cap informe.
19: Bueno, jo puc dir-te des del moment que jo m'assabento que hi ha aquests informes, són informes que arriben tant pel primer equip com pel Barça B, són informes dels partits, tant arbitrals com vídeos també on analitza les jugades doncs, polèmiques, i es feia. El que sí és veritat que la xifra pot ser una xifra molt alta, això sí que sempre he dit, una xifra alta, i per això...
18: I tu reconeixes que era una xifra alta.
19: Era una alta, però bueno, era una cosa que l'equip esportiu i l'àrea tècnica tenia aquests informes des de feia temps.
18: Ah, però Luis Enrique i Valverde han declarat que no sabien res d'aquests informes i no els van veure mai.
19: Sí, però altres han declarat que sí que els tenien, no? I que els tenien, com el delegat del primer equip. Crec que ara també ha de declarar algun entrenador que dirà que sí.
18: Sí, Gerard López.
19: Gerard López, algun
18: exentrenador del filial.
19: El filial, algun altre, potser el Luis Enrique o el Valverde, no el rebien ells, però el rebien els seus segons.
20: Van dir que no, que rotundament que no.
19: Els seus segons.
20: Que no, que van dir, ells van dir això, vaja.
19: Bueno, hauríem de preguntar-li els seus segons, o preguntar-li als delegats dels equips, quan reben els informes, a qui li donen de l'equip tècnic, perquè els informes hi són, estan aportats en aquesta causa, són molts informes, no recordo la xifra, i molts DVDs i molts vídeos, i això, el 2018, el director general del club, Òscar Grau, i el Pep Saúl, director esportiu, em diuen, escolta, per l'any que ve que farem això internament i perdrem i deixarem els serveis de Javier Enríquez. Això va ser el mes de març del 2018, perquè corre la veu de que va ser arrel de la sortida del seu pare del comitè tècnic d'arbitrat. No, va ser abans. Home. I més en informes.
18: No va ser abans, mira.
20: De fet...
19: No, sí que va ser abans, perquè jo tinc els missatges aportats a la causa.
18: Sí, però és que hi ha les factures pagades.
19: No, clar, tu li dius a aquest senyor, quan acaba la temporada s'acaba. La temporada acaba el 30 de juny. Se li va comunicar...
18: O sigui, les últimes factures de
19: Enrique de juny,
18: Negre
19: juliol,
18: són de 28 de maig i 5 de juny.
19: Sí.
18: I Rubiales és president des del 17 de maig.
19: Sí, però torno a dir-ho. a la causa...
18: És a dir, a Negreira se li paga fins al 17 de juliol.
19: Javier Enriquet, eh? Diu Javier Enriquet.
20: No, no, no, se li paga al pare i se li paga al fill.
18: Sí, sí,
20: hi ha dos, dos pagaments diferents.
19: Però deixa'm explicar això. El mes de març del 2018 hi ha els missatges, els SMS, el WhatsApp i les reunions on se li comunica a Javier Enriquet que aquest serà la seva última temporada. Val? Llavors, no té res a veure amb la sortida del pare de la federació amb la sortida del fill. I yep. Això és algo que, evidentment, ha quedat demostrat i està aportat a la causa, i hi ha els missatges, vull dir, hi ha WhatsApps i SMS que s'han aportat.
20: I al pare també se li diu?
19: No, al pare no se li diu res, se li diu només al fill que feia la
18: feina. I per què envia diversos burofacs amenaçant?
19: Bueno, arrel de la sortida de la comunicació que se li fa, doncs, que no, els seus serveis no se'ls hi contractarà més i que són serveis que es fan internament.
18: Però quins, el del pare o el del fill?
19: No, el pare no feia cap servei pel club. No tenia cap relació amb el pare.
20: I per què va cobrar durant 18 anys el pare?
19: Això hauries de preguntar. El pare, torno a dir-ho, eh?
18: No, però és que el pare...
19: És una empresa.
20: No. L'empresa sí, és del pare.
18: Sí, que és... O sigui, aquí, és que aquí hi ha pagaments al pare, que són a Nilsat i a Desnil,
19: sí.
18: I a part pagaments al fill, que són a través del senyor Contreras.
19: El Barça pagava a dues empreses, a una empresa i una altra empresa pels informes. Que el pare estigui darrere o no estigui darrere...
18: Però per què paga dues empreses per uns informes?
19: Bueno, això és el que el club hauria d'explicar també i que, evidentment, el club ha anat explicant tot.
20: Però el club no pot explicar res. O sigui, sí, són les persones que ho poden explicar.
19: Les persones que ho expliquin, vale. Estan anant a declarar les persones. Clar, les persones estan anant a declarar. Torno a repetir-ho. I ho he dit abans, els directius no estem en el dia a dia del club. Això és un tema de l'àrea esportiva que demanava uns informes i que es feien de manera... històrica.
18: I per què se li paga Javier Enriquet a través de José Contreras, que és un responsable, un això, membre de l'àrea esportiva del club?
19: Això crec que Javier ho ha explicat. Diu, a mi em va contractar el senyor...
18: Ja, però el Barça li pagava a Contreras per a què li pagués a Javier Enriquet. Per què?
19: Pues això és un tema que, torno a dir-ho, ho ha d'explicar el club. Crec que el club va anar...
20: Però si no, home, però si el president del club...
19: No, jo no sé, el club no, el president no és el club, el president és membre de la junta directiva. En el club hi ha una sèrie de persones que treballen allà i que van decidir fer-ho d'aquesta manera. Ja aniran a declarar, han d'anar a declarar, han d'explicar-ho. Jo no avançaré a les seves declaracions.
20: Però llavors qui va decidir que la contractació de Javier Enríquez el 2013 fos a través de José Contreras? Qui ho va decidir, això?
19: Segurament els executius del club van fer-ho així.
18: I... Albert Soler.
19: No, Albert Soler no estava en el club en aquell moment. No hi era. Albert Soler va arribar més tard.
1: Quin sentit podria tenir que es cobrés a través de Contreras? Quin sentit s'ha tocat aquesta intermediació?
18: I que Contreras es quedés un percentatge alt de la transferència, perquè es quedava un 30 o un 40%.
20: Bastant, sí.
19: No, jo vaig veure els informes i les factures, ara, evidentment, quan vaig anar en seu judicial, i més o menys, crec que se li pagava a l'empresa aquesta, suposadament del senyor Contreras, 12.000 euros, i ell li pagava 6.000 euros en el Javier Enriquez.
18: Es quedava un 50%.
19: Ah, exactament.
18: Una persona vinculada al club.
1: Però el que vull dir...
19: No, vinculada al club, no.
18: Bueno, era membre de l'àrea esportiva.
19: No, era membre d'una comissió,
18: una comissió...
19: i era membre de la Federació Catalana de Futbol, també...
18: I persona de confiança de Villar a Catalunya.
19: Ah, exacte.
1: Però és estrany que Javier Enriquez no n'és a la finestreta que toca. És la finestreta on es fan els pagaments ordinaris per tots els proveïdors, i n'és a una altra finestreta, que és la de José Contreras. Quin sentit podia tenir això? I més, si aquesta persona s'enduia una comissió, què podia buscar aquesta arquitectura tan estranya a l'hora de pagar?

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Mai, ni vaig parlar mai amb ell res del Barça ni de futbol. Amb qui teníem tractes era amb Javier Enríquez, que era la persona doncs, que cada setmana doncs, feia els informes al primer equip. Per tant, no puc respondre el que digui el senyor Enríquez perquè no teníem cap mena de relació.
2: Senyor Negreira.
1: Perdó, senyor Negreira. Creus, no teníem cap mena de relació.
3: Creus que hi ha altres Negreires a la resta d'Espanya?
1: No ho sé.
3: Però què creus?
1: A veure, l'altre dia ho va dir el Valverde, diu, escolta, l'Atlètic Club de Bilbao, a l'Atlètic Club tenim un servei, ho va dir en seu judicial, un servei d'informes tècnics arbitrals. Jo crec que tots els clubs de futbol, tant de primera com de segona, han de tenir aquest servei.
3: Sí, però ja m'has entès la pregunta i no me l'estàs responent.
1: Ja sigui intern o extern. Per què? Perquè és fonamental per la gestió que fan els entrenadors i els tècnics, doncs, o els delegats dels equips, que són qui tenen relació amb els àrbitres, de conèixer doncs, com ha anat els partits i com ha anat. També és cert que el VAR, que va començar el 2018, també ha reduït la polèmica de les jugades. Ara no és com abans, sense el VAR, que hi havia molta polèmica, ara amb el VAR doncs, el problema s'ha reduït moltíssim, per tant s'acota molt els possibles errors.
3: Et va enviar no, un burofax, Enrique Negreira, sí, dient sí. Que amb el VAR podia haver ajudat el Barça.
1: Sí, em va enviar molts burofax, aquell senyor, arrel de reduir o de rescindir el contracte de serveis amb el seu fill, i sí, alguns burofacs surten a la causa i són molt amenaçadors. Jo, aquell moment, jo vaig pensar, què deu haver ser? Què ha estat? I vaig preguntar al club, dic, escolteu, hi ha un burofax que va enviar, crec que va ser a finals del 2018, en el qual deia, si no em paguen, destaparé...
4: Febrer del 2019.
3: El burofax diu, no profeso animadversión hacia ninguna persona del club y no tengo voluntad de dar publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano en relación con nadie del club, pero usted me obligará a ello si no reconsidera su decisión y cumple con el acuerdo que teníamos de seguir contando con mis servicios hasta el fin del mandato presidencial.
1: Correcte.
3: Això diu Negreira.
1: Sí, doncs arrel d'aquest burofax i d'algun altre més, n'hi havia algun altre més que va enviar ell. Bueno, jo vaig reunir de seguida l'àrea esportiva, dic, sou tots reunits, i vaig dir, expliqueu-me què ha passat. Què és tot això que diu aquest senyor que diu que si no li paguem ho destaparà? Què hem d'amagar? Em va dir, no hi ha res. Per tant, dic, al moment que hi ha res, crec que el burofax ni tan sols li vam contestar, o li van, perquè anava acompanyat de la factura, d'una factura, li vam tornar la factura. I li vam dir, no, president, no, tranquil, no hi ha res, segur, ni d'ara, ni d'abans, ni de fa molts anys, no hi ha res. I arrel d'això, doncs, no li vam contestar ni res, res que m'agam van dir.
3: Joan Gaspar ens va dir que podíem discutir sobre l'ètica, però que tot era dintre de la legalitat. I que si parlàvem d'ètica, i ens va explicar el cas Di Stéfano.
1: Ah, bueno, el Di Stéfano va empatir el Barça, sí, aquest cas, el Di Stéfano. Però, a veure, el Barça ha tingut molts més casos on hem tingut, durant certes èpoques de l'any, o de les temporades, uns arbitratges que no ens han ajudat. Això és cert, perquè sempre els àrbitres, no dic que ho facin expressament, però a vegades tenen això d'ajudar la més gran. També en el Barça ens han ajudat a vegades inconscientment els àrbitres, com a persones humanes s'equivoquen. Però en aquest cas, jo vaig juntar a tota la gent del club que podia intervenir, em van dir, president, no hi ha res, i no vam fer ni cas aquest burofax. Però
3: diu...
1: va haver un mes d'amenaça.
3: Saps què diu el tio Faja? Que a Negreira se li va pagar tard i poc.
1: A veure, hi ha una cosa que pels socis del Barça estiguin tranquils i els aficionats en general, quan es va deixar d'aquest servei, de pagar aquest servei l'any 2018, vam seguir guanyant lligues també, i copes i altres títols. Per tant, no té res a veure aquest servei que fèiem amb que si el Barça tenia millors o pitjors arbitratges. Res a veure.
3: Creus que Negreira va estafar el Barça?
1: A veure... Els informes que feia el fill són molt bons, estan molt ben fets, són molt útils, des del punt de vista doncs, com anàlisi de tot un partit, perquè feia anàlisi dels partits, i torno a repetir, del primer equip i del segon equip. Ara, el que el seu pare diu que feia, que a mi va tenir cap tracte ni cap relació, ho desconec. Però si aquest senyor es pensava que ens feia alguna cosa, jo no vaig notar mai que ens fes cap ajuda de res.

0: que estem molt centrats en el tema del fill i hi ha una cosa que has dit que... A veure si poguessis aclarir. Has dit que tu coneixes aquesta contractació des del 2010. El fill ha declarat en seu judicial que ell comença a fer les feines a partir del 2013, que no hi ha informes. De fet, els informes aportats són a partir del 2013. Inclús el seu currículum penjat a la seva pàgina web diu que és col·laborador extern del Barça des del 2013 fins al 2018. I tu te n'assabentes el 2010. En aquell moment, Javier Enríquez no feia cap informe. Ho ha declarat ell. Allà treballava el pare només, perquè la contractació del fill s'inicia el 2013. Què feia en aquell moment, el 2010? Veure, que quan t'enteres d'això, què hi ha del 2010?
1: A veure, la instrucció que hi ha actualment crec que comença el 2013. Tot el que... Jo recordo que hi havia informes abans. Potser el Javier només ha portat els informes que li demanen des del 2013, que comença aquesta investigació que fa la Fiscalia o que fan els... crec que els Mossos d'Esquadra, o la policia, o la Guàrdia Civil.
2: Guàrdia Civil,
1: perdó, l'ha fet. Fan la investigació del 2013. Potser és que el Javier només posa aquella època de l'any i no abans. Però jo recordo que hi havia informes, segur. Jo ho havia vist, no, jo no els llegia, evidentment, però crec que això són preguntes que hauríeu de fer als delegats dels
0: Units. Havies vist informes del 2010, eh?
1: 2010 potser no, però el 2011, que estava més ficat, potser sí, segurament. Però crec que són preguntes que s'han de fer a la gent que intervenia en aquella època. El delegat del primer equip, el delegat del segon equip, els directors esportius. Recordo converses, quan hi havia el Pep Guardiola o hi havia el Tito, que els informes arribaven. No sé si els miraven, i això és el 2011 i 12. Per tant, jo crec que els informes eren ja existien abans, i segurament el Javier fa això, és a dir, assenyeix els anys que està imputat.
2: Quina és la cosa que et fa sentir més orgullós de la teva etapa al Barça?
1: Moltes coses, moltíssimes coses. Home, a veure, com a culer, el que volem és guanyar títols. El que volem és que l'equip de futbol tingui èxit. Tots els equips, evidentment, però l'equip de futbol amb els títols, promoure el futbol femení, a l'estadi Johan Cruyff... Hi ha moltes coses que hem fet bé durant aquests anys que n'estic orgullós. Però a mi m'agrada més, sobretot, disfrutar, no? Com veus la gent que és feliç i són feliços quan guanyem.
2: I del que veus que sigui la teva pitjorrada?
1: Bueno, ho vaig dir-ho fa poc, la meva pitjorrada, i em sap greu perquè pertoca una persona, però potser vaig estar amb la comunitat del Zubizarreta, no vaig estar a l'alçada. Segurament ell diu que parlar i arreglar les coses i que seguís l'Andoni, perquè és una persona molt intel·ligent, és una persona que en sap molt de futbol, que ens aportava moltíssima, diríem, com diria jo, sentit comú en el futbol, i potser en aquell acomiadament. Segurament ho vaig dir en una entrevista que vaig fer a Portugal ara fa uns 2 o 3 anys. Si tirés enrere, doncs com a president aquella va ser una decisió que no hagués pres, no hagués sigut que prendre.
2: I vas dir que no volies passar la història com el president que deixava marxar a Messi. Ara, vist en perspectiva...
1: Estic molt content que Messi seguís amb nosaltres. És molt important. Jo hagués tingut el Messi fins al Mundial de Qatar. Per mi era molt important. De fet, tant amb el Messi com a vegades amb el Luis Suárez, algun cop s'havia parlat de que la segona etapa seria anar a Miami, anar al Miami. Perquè el Beckham havia vingut algun cop a Barcelona, havia parlat amb ells, i ells ho tenien al cap, no?, d'anar a viure a Miami, però sempre després del Mundial de Qatar. De fet, com que el Mundial canvia de dates, us recordeu que el Mundial era el 21 i es fa al final de desembre, durant la pandèmia vaig intentar renovar Leo Messi per allargar el contracte seu fins al final de la temporada 21-22. El Leo, aquell moment, per circumstàncies diferents, doncs, va preferir no renovar i esperar la nova junta directiva. Per què? Perquè per mi Leo Messi era fonamental. Sense Leo Messi, doncs, aquest equip, no només des del punt de vista esportiu, també des del punt de vista econòmic comercial, doncs, perdia molt. I, de fet, ha succeït, perquè el Barça no recuperem encara aquell nivell d'ingressos que teníem, doncs, perquè ens falta aquestes figures, aquestes persones, aquests jugadors, doncs, que et donen un nivell més alt, un plus més alt. I segurament amb el Leo Messi a l'equip, tots aquests joves que avui en dia estan pujant, doncs, amb el Leo haguessin après molt més ràpid el que estan aprenent ja, que estem encantats de que estan fent. Per què? Perquè és una figura fonamental. És un jugador de la història del món del futbol, ha estat a nosaltres, l'hem gaudit, ens ho hem passat molt amb ell i hem guanyat molts títols. Jo hagués tingut el Leo Messi com a mínim 1 o 2 temporades més, almenys fins després del Mundial, sí. Va guanyar el Mundial i va guanyar un altre cop un Ballon d'Or i no van poder disfrutar com a culers, no? Va disfrutar, doncs, mira, el PSG.
2: Josep Maria Bartomeu, gràcies per estar al Que t'hi jugues. Estem a l'espera de la propera declaració davant del jutjat per tornar-te a citar al
1: sí.
2: programa.
1: M'agradarà venir perquè, per explicar-vos-ho. Podem no coincidir a vegades amb
2: temes. Moltes vegades, però bueno.
1: Però
2: amb
1: final,
2: altres sí,
1: amb altres sí, amb algunes sí. Amb algunes sí i altres no. I crec que això és bo també pel Barça, no? Que
2: hi hagi debat.
1: Hi hagi debat. És
2: molt hi hagi important. Intercanvi d'opinions.
1: Això sí.
3: Doncs Josep Maria Bartomeu, va ser una visita tensa, però al final agradable.
4: Home, sí, jo com a accident del futbol sobre l'Europa, va ser molt bé.
3: Va estar bé, va estar bé.
4: Sou bona gent, som gent. Sou tot molt macos.
3: Posar els temes sobre la taula i, sobretot, interessant i un alliberador, escoltada per seva, dir que nosaltres vam fer el que havíem de fer, els periodistes, quan vam publicar aquí el Que t'hi jugues al Barça Gate. T'ho deixem aquí. Moltes gràcies per escoltar-nos i ja sabeu, tornem demà a les 12 més Que t'hi jugues a Ser Catalunya. Que t'hi jugues?

0: Bona tarda, Semolina.
1: Bona tarda.
0: Què et passa pel cap i també pel cor quan escoltes l'himne de Croàcia?
1: Jo realment molt poc, sabes?
0: Poca
1: perquè
0: cosa,
1: jo
0: eh?
1: Quan ha sortit independència de, Catalunya,
0: aquesta
1: de Croàcia,
0: sortit,
1: de Croàcia, jo ja estava fora de Iugoslàvia, que és el país on jo soc nascuda, i estava aquí. Jo estava aquí quan estava la guerra dei Balcani, da 90 a 97, dependrà della Repubblica di Jugoslavia. La guerra era molt llarga, o menys llarga. Llavors, el primer qui ha reconegut la independència de Croàcia era Vaticano, sabes? Era per recuperar totes les terres expropiades després de la Segunda Guerra Mundial. Jo, de veritat, sento molt poc coses quan sento himnos, perquè no estava ahí, bàsicament. Jo, quan estava la guerra de Croàcia, que la meva família està ahí, la meva mare, jo tinc família especialment en Bòsnia, que ha estat en campos de concentració, tinc família morta, tot lo tenim. Però jo, per exemple, jo he començat a ja treballar amb la fura dels Baus. En aquesta guerra, jo he estat girant el món fent espectacles per la fura, amb la fura dels Baus per tot el món, i realment volia, no lo volia ni viure. Jo, per exemple, he passat 8 anys de no veure la meva mare. Meva mare ha vingut a Barcelona en any 90, quan jo estava aquí,
0: sí.
1: I després han tornat i ja ha començat la guerra 91-92, i pròpia meva mare me deia que no torni, que no torni.
0: Tu tens aquesta particularitat, com molta gent suposo, que vas marxar de la teva terra sent iugoslava,
1: sí.
0: I quan vas tornar eres croata, t'hi sentissis bueno, o no?
1: Jo
0: havies nascut a Croàcia.
1: Jo sóc una col·leccionista de nacionalitats, saps? Jo havia nascut iugoslava, després ha aconseguit, jo penso abans espanyola, jo tinc la nacionalitat espanyola, a finals d'anys 80, després m'han donat croata i potser que tinga catalana, no sé, verem quan sóc la col·leccionista.
0: I tot i portar més de 40 anys vivint aquí, tu
1: sí.
0: Conserves d'alguna manera l'esperit, diguem, iugoslau?
1: Sí, jo sí, tota la meva lluita, seguro que alguna gent me coneixen perquè jo porto una lluita molt fort, especialment en la cultura, en la política cultural, però també en la vida, per la vida aquí en Barcelona. I tot el meu ser i tot com jo entenc la lluita, la vida, drets, justícia, és gràcies a la meva educació. Jo sóc una partisana.
0: Però com podríem definir l'esperit iugoslau?
1: Bueno, l'esperit iugoslau és antifeixista, brutalment antifeixista, lluitant per la justícia social i els drets de treballadors, bàsicament. Perquè, per exemple, vosaltres teníais un senyor, Arcadi Oliveras.
0: Sí, Arcadi.
1: Sí, pues jo, quan ell estava viu, jo anava a les seves xarles.
0: Economista. Anticapitalista.
1: Sempre el seu exemple de l'economia que funcionava era la nostra economia iugoslava, que jo penso que poca gent... i això és per mi, per una mala educació aquí en Espanya, molt poca gent coneix inclús les seves arrels o d'on realment vienen, no? Perquè jo quan he vingut aquí, quan començava a parlar amb la gent sobre la revolució anarquista catalana, que era la revolució més important de tota la nostra humanitat, de tot el nostre planeta, com un exemple, la gent no sabia. Gent jove. Jo venc del món punk, sabes, contracultura.
0: Però, un moment.
1: Sí.
0: Aquí te tengo que parar.
1: Sí.
0: Estem parlant d'una revolució anarquista a Catalunya.
1: Sí.
0: De l'any
1: 30... Que té molt que veure amb Iugoslàvia.
0: De l'any 36.
1: Sí. De l'any... Finales del segle XIX, comença del segle XX, és quan el pensament anarquista realment transgiere i està molt, com es diu, l'espírit se treballa moltíssim, sabes, com Emma Goldman i la gent, les primeres lluites i declaracions sobre llibertat d'expressió, no?
0: I dius que aquí molta gent no coneix aquesta
1: no,
0: part de
1: no lo coneixen,
0: del passat.
1: Perquè després de la que, per exemple, nosaltres hem guanyat a Hitler, saps? Per això jo sóc com sóc, saps? I bàsicament l'ho hem guanyat el Frente Antifascista de Mujeres. El poder de les mujeres en Iugoslàvia, en la lluita, en la construcció després del país, és brutal. Aquí, després de la Segona Guerra Mundial, els aliats, que és Estats Units, Anglaterra, la França, Alemanya, que per mi és un bloc capitalista que no se pot separar del feixisme. Llavors, ells, a propòsit, el Churchill deixa el Franco aquí. Per què? Perquè ell sap que amb tot aquest cultiu que té l'Espanya, Espanya seria un país socialista brutal, sabes? Sí, en 45, 46, 47 l'han liberat del Franco, seguro. Però ells volien, com ja ves, ara ja als Estats Units ja ha tret la màscara, no? Ja sabem com és el nazi i el feixisme brutal, que és la seva arrels, no? I en aquest moment era el mateix, sabes? No volien liberar l'Espanya perquè sabien, primer, que és un bloc contra tota la gent de l'Àfrica, no? Dels negres que no vinguen aquí, perquè, a més, la policia espanyola és ultra, ultra, ultra racista. Esto perquè volien, que sea así. Perquè si tu, quan saps, quan se muere el Franco, les primeres jornades anarquistes de la llibertat que estaven aquí al Montjuïc, quant gent havia? Era brutal, sabes? Si havia, seguro, perquè no és que estaven tots morts. Però què passó? Otra vez el propi Estat fa la mano negra i fan el cas de l'escala i otra vez tenim els anarquistes acusat de tot. Per què parlem d'això? Perquè tu me parlaves de Iugoslàvia. Per exemple,
0: sí, recapitulem una
1: tots els polítics de Iugoslàvia que han fet la revolució iugoslava i la guerra iugoslava durant anys 30, per exemple, el Tito, que era un militar que guanyó la guerra.
0: Bueno, president vitalici,
1: sí,
0: no?
1: De... Sí, però no era el solo que estava ahí.
0: Parlarem de Tito.
1: Sí. Sí, el Tito era molt important, era un camarada comunista. En aquell moment el comitè comunista era de Moscú, l'únic. Per això Espanya perd la guerra, perquè Stalin no m'envia les armes. M'entens?
0: Vas fortíssima, eh?
1: Sí, home, perquè són hechos históricos, ¿sabes? Esto yo he estudiat en primària i secundària en l'escola.
0: Jo no nego que ho hagis estudiat, però sí. A vegades, ho hem vist en aquesta edició especial mundial, que cada país una mica han explicat el que han volgut, eh?
1: No, de hechos históricos. ¿Sabes lo que puede ser un hecho histórico? Tú conoces Nina Orsini. ¿Sabes lo que es Nina Orsini? Es la bomba que se tira en Teatro Liceu en 1930. Sí, sí. Eso es un hecho histórico. Esto ha pasado. Tú no puedes negar que Nina Orsini no existió, no se ha hecho. Un hecho histórico es que ha pasado como de verdad, ¿no? Como el golpe del Estado de Franco. Sabes,
0: això sí.
1: Ha passat o no ha passat, sabes? Llavors, quan jo te dic que una gent ha estat a càrcel, esto es un hecho histórico.
0: Això és un fet històric.
1: Sabes, no és que jo lo invento,
0: no,
1: o la gent
0: no,
1: està inventant.
0: Jo em referia que, per exemple, el que sí. comentaves, que a Churchill li interessava deixar sí. aquí Franco,
1: sí.
0: em sembla una teoria vàlida,
1: sí.
0: però no és un fet històric, o sigui, no ho sabem 100%.
1: Bueno, pero no. Cualquier persona un poco que sabe de la política y la política, ¿cómo se dice?, de la geopolítica, si algún voy a creer que la Inglaterra, que es la única colonial, el estado imperialista más brutal de nuestro planeta, que el planeta está gracias a la Inglaterra, ¿sabes? O sea, pues a hechos históricos. ¿Sabes? O sea, ¿quién ha fet toda la África en cuadros? ¿Quién ha fet todo el Oriente Medio en cuadros de los países que no existían? Eran la Inglaterra, no lo invento yo, ¿sabes? O sea, llavors, no sé, si sí, la sí, gente sí. piensa que estos son la gente ahí que son, ¿sabes? O sea, que están por ahí fent la difusión de paz, ¿no? De paz, el amor, el benestar, el per menjar, pues ojalá, pero no es así.
0: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'artista i gestora de l'Antic Teatre de Barcelona, la Semolina Tomic.

0: Encetem el llapis de memòria de la Semolina Tomic amb la cançó Semolina, de la banda de San Francisco de Residents, que aquest tema va ser publicat l'any 1978 i sí o sí havíem de començar el programa amb aquesta cançó, perquè si estem aquí amb la Semolina i no amb la Juliana, és gràcies o per culpa d'aquesta cançó.
1: Sí, sí. Jo quan era, bueno, petita, no sé... Jo dei 14 a 18 anys estic en la scuola secundaria en el meu país i jo ja estic amb la gent molt forta de la contracultura.
0: Que tu ets d'Osijek?
1: Jo sé d'Osijek, sí.
0: Osijek.
1: Sí. Després, molta gent que fan viatges entre Amsterdam i Índia. Aquella època, no sé si vosaltres coneixeu també, és molt... Entre los Beatles, Rolling Stones, tot món andava a Índia a meditar. En aquella època, en anys 70, 60, 80, no? Però també era un gran tràfic de drogues. De Amsterdam portaven LSD pa baix i tot això hacía cruce en los Balcanes. Tot això passava per medio de Iugoslavia, hasta llegar hasta India, i de India traien heroïna en aquella època i hashish.
0: Però, jolín, tu.
1: Però muy bueno, ¿sabes? O sea, de Afganistán, de Pakistán, Kashmir, bueno... Jo no és que m'he drogat molt en la meva vida, però sí, en la secundària és quan, diguem, estic més experimentant amb meus amics sobre la música, arte, experimentació amb drogues i així.
0: És on descobreixes aquesta cançó?
1: Sí, perquè nosaltres en estiu te tomaves un LSD i cruzaves una isla con la luna llena o un parc nacional. Era molt sano, era molt espiritual. Nada de alcohol, pero en invierno nos encerrábamos en la casa de amigos y escuchábamos la música. Y cuando nos gustaba un álbum o de una canción, podríamos estar ahí dándole en loop, ¿no? Y, por ejemplo, éramos muy creativos también. A mí lo que más me agradaba en la canción de Semolina es bailar. Yo soy actriz, bailarina, performer y podem dir que hacía espectacles per meus amics, bailando Semolina. I
0: tots anàveu una mica posats.
1: Sí.
0: Per descomptat, no?
1: Sí, hombre, clar. Estàvem experimentant. Jo deixo de tomar drogues quan vinc aquí, perquè aquí la contracultura quasi no existia. L'única cosa que jo trobo són uns 100 punks que estan per ahí, en carrer o en locals on estan... sonant la música, perquè no existia res. I amb ells, jo veig que en alguns bares la gent tomava drogues i lo mesclava, especialment les dies, amb alcohol. Esto es fatal. Esto es inconsciència brutal. Tu no pots imaginar. Llavors, quan jo he vist aquestes escenes, ¿sabes? Jo dic, no, jo això no vull viure...
0: Jo vull la del tren que va d'Amsterdam a Índia. Que, Semolina, a dia d'avui, algú et diu Juliana?
1: Sí. Ha tingut algun novio que solo me llamava Juliana. Meva mare me diu Julia, ¿sabes? Sí que hay gent que me diu... El meu abogado, tu saps, tota la lluita, i seguro que la gent...
0: En parlarem de l'antic teatre.
1: Sí, de tota la lluita política per projecte d'espai. El meu abogado, alguns polítics, sí que me diuen Juliana.
0: Quan la cosa és tan sèrio, no? Seriosament, Juliana.
1: Sí.
0: Que tu vas marxar de casa molt, molt jove.
1: Sí.
0: Primer crec que vas anar a Milà i després vas venir aquí a Barcelona. Com és que marxes tan aviat?
1: Bueno, jo marxava per voler a viatjar. Nosaltres en Iugoslàvia teníem fronteres obertes. Era un passaport molt valiós al mercat negre, per la política. I nosaltres podríem anar i als Estats Units i a Rússia, los iugoslavos. Jo volia viatjar i te puc dir, especialment, jo volia saber què són cases ocupes. ¿Sabes? Porque nosotros en Yugoslavia no teníamos las casas ocupas y por eso volía anar a Ámsterdam. El Ámsterdam era como en aquel momento Meca, Londres, Ámsterdam, Berlín. España encara no había casas ocupas. Puede ser una y que acababan todos en policía ahí pegados, ¿sabes? No existía una cultura.
0: Sí, la Disneylandia de la ocupació era Amsterdam,
1: sí,
0: en aquella època. Però tu primer vas a Milà, no?
1: Sí, jo estava en Milà.
0: I vas a una casa ocupa.
1: Sí, en Milano també hi havia el virus. El virus era un espai més per concerts i l'activitat cultural que per viure. però tenien una, era un edifici molt gran i tenien unes partes amb apartaments quan venien la gent a tocar, a fer gires. En un punt tenia molt bona xarxa de connexions quan venia una banda a tocar per anar a altres llocs a tocar.
0: Tu arribes a Milà sent punk o et fas punk allà?
1: Bueno, jo ja era bastant punk, molt més contracultural, sabes? O sea, i algo de punk sí que escoltàvamos, però com aquí, lo casi único lo que había, sabes, la gent amb qui me ha ajuntat, jo en Milano conec la Rosa, que era la teclista de
0: l'Último Resorte.
1: Sí, de primera banda punk de Barcelona, Último Resorte, i nos fem molt, molt amigues, i volíem les dues anar a Amsterdam. I la Rosa me diu, oye, perquè en aquell moment tota la gent punk, nosaltres nos movíamos a billetes falsificats.
0: Algo llegit de l'Interrail,
1: sí,
0: no?
1: Sí, Interrail o un billete normal, sabes? La gent falsificava tot, sabes? Viatjaves per Europa, los punks, amb billets falsificats. Llavors, en un moment, me diu la Rosa, podríem anar, era setembre o així, podem anar primer a Barcelona, no sé, molt poc temps, i després anem a Amsterdam. Jo pensé, per mi Barcelona era un punto en mapa i un país fascista. ¿Sabes? O sea, ningú andava en aquella època a Barcelona, ningú li s'ocorreria en la mente dir anem a Barcelona, tot el món andava a Amsterdam, Berlín, París, ¿sabes? O sea, i jo li digo, bueno, vamos, ¿sabes? O sea, era la meva amiga, jo volia anar amb ella a Amsterdam. Quan hem vingut aquí a la estació de França, no s'esperava el guitarrista, el Pep, i cantante Mimo de Subterranean Kids, una banda hardcore que tenia repertorio fet, però encara no han fet ni primer disc ni primer concert. I hem anat junts en el seu espai de local d'assaig, que tu no te pots imaginar aquello, sabes? Tu no pots imaginar on la gent tocava, feia alguna activitat, això era... Yo, el baño, yo pensaba, hostia, me pillará algo aquí, ¿sabes? O sea, las paredes eran todo aquello de huevos, colchones, ¿sabes? Todo fet do it myself. Toda la gente de Barcelona, y había una cosa de ahí que yo aprendí mucho y también me agradaba, era... por collons fer tu por ti mismo. Jo i Boliche, que jo a poc temps...
0: Boliche és un senyor que va ser parella teva.
1: Sí, sí, però ell era uno de millors bateries de hardcore d'Espanya. Sí, hoy en día, ¿sabes?
0: Li devia fotre unes castanyes a la bateria, no? Sí, perquè hardcore.
1: Sí, no, és que és brutal. I jo, de poc temps que ha estat aquí amb la Rosa, jo i Boliche nos enamoramos. I la Rosa s'ha anat a Amsterdam, però jo li ha dit, jo ara no vull anar, saps?
0: Jo con el Boliche.
1: Jo m'estic aquí amb el Boliche, però jo he anat a Amsterdam un any i mig després. Jo vaig a Amsterdam per primera vegada per un mes i me quedo dues anys. Flipé. Era un moment realment brutal de com se vivien en Europa en aquell moment, saps? Tot això, hoy en dia, s'ha desaparegut i és tot quasi fascisme i gentrificació.
0: I en aquella època, a Barcelona, ara que deies feixisme, sí. No sé com estava l'escena punk, però skinheads en tenies uns quants.
1: Oh, a punta
0: pala. Que serien l'enemic del punk històric.
1: Sí, sí,
0: històric.
1: No, no. Jo me acordo de primera vegada. Jo soc una tipa gran, sabes, per a espanyols. Si en meu país jo soc normal, sabes, quan tu me ves la meu tamanyo. I el Boliche és un tio gran, sabes, o sea, llavors... tota aquesta gent skins iban más o menos por detrás de Boliche, perquè nosaltres sortíem de casa amb cadenes. El Boliche tenia sempre una cadena a cintura, perquè quan se acerca alguien de ellos, tu sueltas la cadena i...
0: Sí, us barallàveu.
1: Hòstia, jo el que ha pegat els skins aquí, tu no et pots imaginar.
0: Tu has pagat skins.
1: Hombre, tio, si estàs dintre tu i jo...
0: Clar, i t'han pagat, també.
1: Claro, tens que defender-te. Ellos venien a nuestro bar. Se venían al nuestro bar, teníamos dos o tres bares, y todos eran aquí el Voltaire, y después Mensacas, más tarde, así. De cop están ahí enfrente de tu bar, ¿sabes? O sea, ¿y qué haces? Pues tienes que pelear, ¿sabes? O sea, esto era la nuestra vida. Y por la calle todos íbamos casi armados de alguna manera. Yo tenía un palo siempre, un cuchillo, a veces tenía cadena también, pero el Boliche... Este yo lo he visto cuántas vagadas de 10, 15 que le pegaban contra la pared y dicen, ahora sí que te matamos, ¿sabes? Y nunca le consiguieron ni tocar, porque el tío era súper rápido, súper brutal, ¿sabes? Esto era la nuestra vida, esta wow. lucha contra skinhead. Y la peña no lo sabe, claro, claro, pero era específica una lucha entre los skins y punks. Y skinheads era un brazo armado de policía, de los grises. Esto es así. Ellos trabajaban juntos porque siempre sabían dónde estamos. Siempre.
0: En fi, precisament un atac skinhead en un restaurant xinès d'Anglaterra va ser el que va provocar que el grup Siouxsie and the Banshees, que és la cançó Hong Kong Garden.

0: Hong Kong Garden, de la banda de post-punk britànica Siouxsie and the Banshees, sonant al llapis de memòria de l'artista i gestora de l'Antic Teatre de Barcelona, la Semolina Tomic, que aquest és un tema que, com dèiem, va ser motivat per l'atac d'uns skinheads a un restaurant xinès de Londres. Que qui fa aquesta cançó al teu llapis de memòria, Semolina?
1: Bueno, porque amb aquesta cançó també Siouxsie and the Banshees se hacen bastante conocidos. Y sí que va contra racismo, contra comunidad china en Londres, que estaban atacando esta comunidad. Y para mí es importante, ya simplemente el hecho cuando conocemos a las Siouxsie and the Banshees como la banda, es una banda, si tú eres el punk y conoces punk, que te ha marcado, ¿sabes? Amb la estética, amb la provocación, amb las letras, amb la conciencia social, porque mucha gente dice que el punk, no conociendo el punk...
0: Es que aquí estamos, on yo volia arribar. Sí. ¿Qué es ese punk?
1: Bueno, yo pienso que la punk es la lucha contra el fascismo como primera cosa.
0: La lucha contra el fascismo... fa gent que no és punk.
1: Sí, també, però especialment del punk és antifascista. És brutalment antifascista perquè ara se habla de l'antifascisme perquè la dreta ja de nou ha ocupat tot el nostre espai.
0: Però vull dir que...
1: Però en anys 80, 70, 90, nadie parlava del fascisme. No havia banderes antifascistes.
0: Jo no t'ho sé dir.
1: Sí, jo te l'estic dient.
0: Clar, tu m'ho dius.
1: Jo te l'estic dient. No havia banderes antifascistes en aquella època.
0: Però a part de la lluita contra el fascisme, que evidentment el punk és antifascista...
1: Sí.
0: També hi ha una estètica, no?
1: Sí, però la estètica era totalment contra tota aquesta estètica elitista. Bàsicament, el punk comença en... Havia bandes de la gent molt negra, nigger bands, que empezaven el punk en Estats Units, però en Europa, empieza en Inglaterra amb entrada del neoliberalisme i la Margaret Thatcher. El neoliberalisme, primer, el que fa és destruir sindicats. ¿Por qué? Porque sindicatos es la unión, unions se dicen en Inglaterra. Surt el punk como una...
0: Es una respuesta al neoliberalismo.
1: Una respuesta al neoliberalismo.
0: Amb ideologia antifascista, obrera...
1: Sí, y molt de justicia social, ¿sabes? O sea, ¿qué vol dir justicia social, sabes? O sea...
0: Tu continues sent punk a dia d'avui?
1: Sí, clar, perquè la punk, en final de tot, és actitud. Attitude. Y esto seguro
0: més allà de l'estètica, hi ha una actitud. I jo crec que estàs tan punky, jo crec que els oients estaran d'acord també.
1: I són principis, ¿sabes? O sea, són uns principis que tu lo tens o no lo tens. No són creencias, jo no crec que nada, dudo cada vegada de tot, ¿sabes? O sea, no té nada que ver amb la fe, amb la religió. Tot això per mi és, com diu Napoleón, la religió existe para que el pobre no mate al rico. ¿Sabes? O sea, por eso existen...
0: Però també t'ho dic perquè, jo què sé, ara parlàvem de la Fura dels Baus, que t'hi vas estar, crec, 8 anys o 9?
1: 10
0: anys. Al principi, la Fura dels Baus, no sé si era punk, però era underground, no? I no sé si amb el pas del temps és tan punk i és tan underground, la Fura dels Baus.
1: És tot el que ha passat en aquesta ciutat. En aquesta ciutat, mira, aquest any fem 50 anys de Greg Festival i 50 anys de Teatre Lliure, que tots estan ahí, sabes, poniéndose las medallas, que era un moviment en aquest moment, en anys 76, quan se fa el Greg Festival, el primer, després de la mort de Franco, autogestionat, autònom, sense diners, sabes, fet per poble, lliberem el poble, no sé què. On hem arribat? Al puro neoliberalismo, ¿sabes? O sea, que todo es privado y un trabajador no pot anar a veure un espectacle en Teatre Lliure ni al nuestro querido Greg, ¿sabes? Això és lo que nosaltres hem deixat.
0: I a la Fura dels Baus també li ha passat a...
1: Bueno, a la Fura dels Baus lo que ha passat que comença eren solo homes, després de l'Olimpiada comença a treballar de les dones. Jo soc una de les primeres dones que he treballat amb la Fura dels Baus. Ha viatjat moltíssim al món fent espectacles per el món, però a partir del 97, quan jo faig una gira d'un any amb la Fura dels Baus per Mercedes-Benz i la promoció del cotxe de classe A per tota l'Europa, eren 5 mesos en Alemanya, cada setmana en una ciutat important d'Alemanya, i després 4-5 mesos en Europa. Llavors, això a mi... jo ha fet aquesta gira perquè era la directora, creadora, feia càstings per ells, treballava com una bèstia. m'he adonat compte que això jo no vull treballar més i que jo, això no té que res de veure amb l'art. Llavors la fura ha anat molt més a rotllo comercial, a inauguracions, obertures, presentacions de marques...
0: El capitalisme també té això, no? Que sap assimilar-te, sap generar-te aquesta contradicció. Tu no tens cap contradicció capitalista?
1: Bueno, seguro que sí, perquè estic visc. Tot estem visc en el capitalisme, saps? Jo tinc una compte al banc, perquè si no, no podria anire... Jo, primera vegada, quan tinc una compte en banc, és quan començo a treballar amb la fura dels bous, perquè me tenen que pagar el sou. Jo, fins ara, era una anticapitalista brutal, de cases ocupes.
0: T'obliguen?
1: Sí, t'obliguen. Llavors, però tu saps com... tu, amb teva vida, saps, entens fins on pots anar, què tens... Què obligacions vols complir i què obligacions no vols complir? Jo, amb Antic Teatre, seguro que estem en aquest joc de l'estructura que existeix, no? Perquè, per exemple, en l'Antic Teatre, solo para dirte un exemple quan parles d'això, en l'Antic Teatre nosaltres hem començat i som una associació sense ànim de lucre. Però quan nosaltres ens trobem que l'Ajuntament vol tancar l'Antic Teatre i que nosaltres comencem una lluita política brutal, i quan no estan dient que l'Antic Teatre podria pertenir una licència d'activitat de concurrència pública,
0: t'has de fer empresa, no?
1: Que nos teníem que fer una SL per tenir subvenció i diners per fer la reforma, perquè l'Antic Teatre era una cova. Era una cova del segle XVIII on ningú ha pujat un euro. Sabes? Rates saltaven per tots lados. Sabes? Llavors, nosaltres decidim, ok, farem la reforma de l'Antic Teatre que costó 1 milió d'euros i 10 anys...
0: I com el vau pagar?
1: Molt amb subvencions, perquè en Barcelona existeix una institució en Generalitat de Catalunya que es diu Consorci per la Rehabilitació per a Teatres de Barcelona. Esto lo han fet los rics per ells, directament. Esto jo lo puc dir tranquil·lament, sabes? O sea, i existeix solo per a Teatres de Barcelona. Incluso al Mago Pop l'hem pagat la reforma de seu Teatre Victòria de l'última vegada. Però per a que tu entres en aquesta institució i amb un projecte de l'arquitecte pots demanar diners, ten que ser una empresa, una SL. Llavors, nosaltres diem, hòstia, una SL, què és això? Sabes? Nosaltres ni sabíem què vol dir.
0: Benvinguda al capitalisme.
1: Sabes? Llavors, ens han dit, fem això, i nosaltres hem decidit fer això per tenir aquest diner. Sabes? O sea, llavors, i és ahí on estic jo lluitant brutalment i sigo lluitant i lluitaré hasta la muerte contra això. Contra això. I això se té que visibilitzar, se té que parlar d'això. Llavors, nosaltres també estem en un moviment més ampli que es diu cultura de base i comunitària, que, a més, ara, el 11 i 12 de maig passat, hem fet unes jornades en la Modelo, en pressió de la Modelo, on pugem a la evidència, tota la nostra lluita, tota la problemàtica i les solucions a tot el que nosaltres vem de part de la gent que fa la cultura com un dret a la pràctica a la cultura i no solo com un consum. O sea, jo vengo d'un país, en Iugoslàvia, en la educació, pràctica d'art era obligatòria. I això és el que en 2026 no tenéis aquí, i per això és un país fascista. Perquè l'única cosa que pot combatre el fascisme és la cultura i l'art.
0: És fort, quan dius que som un país fascista.
1: Sí,
0: vull
1: sí.
0: Perquè crec que li podríem trobar molts matisos entre...
1: Bueno,
0: és la teva opinió, eh? Avui sí, tenim a tu aquí i volem sentir la teva opinió.
1: Sabes per què és fascista? Perquè quan tu ja no pots viure, ja no tens... quan tu no tens un banc de viviendas socials, quan tot és una especulació de fondos buitres i bancos i la gent rica, explica'm tu a com se diu
0: sí,
1: això.
0: Sí, però si obrim tant el ventall de fascisme, gairebé tot és fascisme.
1: I no, amigo meu.
0: És igual.
1: No,
0: és la teva opinió,
1: fascisme,
0: eh?
1: Fascisme té una definició molt clara, sabes? És antisocial. Sabes, és antisocial. I tota la gent de dreta són racistes, fascistes i de tots sismos possibles, sabes?
0: Tota la gent de dreta.
1: Sí, tota la gent de dreta, per això se defineixen de dreta.
0: Jo conec gent de dreta que no és racista ni és
1: bueno,
0: homòfoba.
1: Jo no conec ningú del dreta que no és...
0: És rica i els hi va bé que les coses estiguin...
1: Llavors, i per què el pobre no és... I per què un no d'esquerra no pot ser ric?
0: Sí, sí que ho pot ser, i tant. Clar. Simplement que ells prioritzen, els que conec jo, la seva persona, són egoistes, això sí que els hi puc dir, que són egoistes i volen que els hi vagi bé amb ells,
1: pues
0: però no són
1: la
0: ni homòfobs...
1: La definició del neoliberalisme és individualisme. La definició.
0: Sí, però del feixisme, no sé, ho trobo una mica gruixut, però em sembla bé, és la teva opinió.
1: Bien,
0: sí,
1: claro.
0: Sí. Anem a parlar...
1: Perquè estem lluitant brutalment en l'actualitat contra això, brutalment. Està en tots els llocs. ¿Sabes? O sea, cuando la mil la llaman por decir que yo no sé ni mira, hablando de fútbol, yo que no soy futbolista, que me la suda toda esta cosa, cuando yo escolto que en un campo que hasta ahí el chico va a hacer un córner y le están diciendo negro de mierda, no sé qué, explícame tú mí cómo está permitido eso y cómo que esta gente que está
0: es que no habría de estar, ¿o?
1: Pues està per tots els llocs i està permitit, m'entens? Perquè lo normal seria aquesta gent que està gritant ahí, que entra alguien i les para, ¿sabes? O sea, però no, està en totes les nostres esquines de nostra societat, m'entiendes?
0: I ara, Semolina, sí. Marxem cap a la Jugoslàvia de la teva infància, de la mà de, a veure si dic bé això, Estás de Misivot, de Silvana Armenulic, ho dic bé?
1: Estás de Misivot.
0: Ah, mira si ho he dit malament. Estàs de mitjivo, som-hi.
1: Està.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: Esta Gemishibot de Silvan Armenulich sonant al llapis de memòria de la Semolina Tomic, que aquesta senyora, la Silvan Armenulich, diria que allà li deien la reina de la Sevdalinka.
1: Sí, Sevdalinka és un estil de música.
0: És, ho veig una mica coplero, saps com la
1: sí,
0: copla?
1: És, sí, seguro que té raïls, arrels a moltes coses. També és com el folk, no? No sé, sabes? És tradicional, el folklore, no?
0: I quins records et porta aquesta cançó?
1: Sevdalinka i aquest tipus de música s'escoltava en tots els llocs en Iugoslàvia. Sabes, havia moltíssima gent que cantava aquestes cançons en la ràdio de cases, no? En la televisió, en fiestes, en casamientos...
0: Sí, és infància, això.
1: Sí, sí, és infància. I jo penso que, no sé si avui en dia, depèn en què república estàs, de ex-Iugoslàvia, no? Són sis repúbliques, avui són sis països.
0: Que és Bòsnia i Herzegovina, Montenegro, sí, Montenegro, Croàcia,
1: Eslovènia,
0: Sèrbia, Albània...
1: No, Albània no era part de Iugoslàvia, no?
0: I
1: no.
0: Kosovo?
1: Kosovo, sí, però Kosovo era part de Sèrbia, era dintre de la Sèrbia.
0: És que clar, el cacau dels Balcans ha sigut sí. brutal. Tu quins records tens d'Osijek, la teva ciutat, durant la teva infància?
1: Tengo molt bons records. Sabes, o sea, molt bons. Era una ciutat, digamos, amb un río, no? Como Dunav o Sava. Nosotros estamos cerca de Austria, del Bech, que está pasando por Beogrado, por ejemplo, pasa el Dunavio, la misma río que pasa por Bech, por la Viena. Ríos grandes. Yo nací bastante una tierra todo recto, ¿no? La meva mare venia de muntanyes, a prop del mar. Así que yo iba en estiu al mar a veure meus avis, ¿no? I al mar i a les muntanyes. Mio pare era de Bòsnia, un croata de Bòsnia. Ahí sí que metieron caña a los en esta guerra. Es una buena... Tengo molt bons records de la meva infància, de la meva escola... I això, tot això puc dir que, com es diu aquello, que li doy molta valor el moment quan jo surt de Iugoslàvia, saps? Jo m'he adonat compte perquè nosaltres no sabíem per què es casa ocupa, perquè no la necessitàvem. Nosaltres, totes les, per exemple, coses de la Iglesia, los conventos i tot això lo que vosaltres tenís eren espais culturals. Eren expropiats de la Iglesia. La libertat de religió estava permitida. Per exemple, la meva àvia, la meva mare eren catòliques. Jo he fet tot això de bautizo, de comunió. Tot això jo ha passat, sabes? És que anque estaves en Iugoslàvia i diuen que no era permitit. Com que no era permitit, sabes? Havia una mescla ètnica brutal en Iugoslàvia de musulmanes, ortodoxos, catòlics, de tot.
0: A casa éreu catòlics, no?
1: Sí, a la meva casa la meva mare era catòlics, però nosaltres, jo m'he apuntat ja de petita en el Partit Comunista, perquè m'agradava.
0: I a casa a què es dedicaven els pares?
1: El meu pare treballava en hospital i la meva mare era la jefa d'una cooperativa per la comida en Iugoslàvia. I, per exemple, ella no era dintre del Partit Comunista perquè era catòlica. ¿Sabes? Ella te preguntaban en algunos de empresas o cooperativas donde tú trabajabas. Por ejemplo, meu pare siempre volía entrar en Partit Comunista. No le han deixat. El meu pare era un tío loco, ¿sabes? O sea, es que era muy brutal, ¿sabes? O sea,
0: ¿y por qué no lo dejaban?
1: Porque tenía conflictos en trabajo, se peleaba con todo el mundo, ¿sabes? Era muy violento, ¿sabes? Y no le dejaban entrar dentro del Partido Comunista al meu pare. Meva mare no volía, me llamaba, le han demandado porque era muy buena. Y la meva mare siempre me dijo, yo les ha dicho, yo no puedo ser comunista porque comunistas no creen en el Dios. I jo sí que crec al Dios i soc de la família catòlica de la meva, i l'han respectat. La meva mare i les dones en Iugoslàvia anaven a jubilar-se amb 55 anys. La dona tenia uns drets brutals. El primer país on aborto estava dintre d'una constitució, no és París i França el que han fet això fa poc anys. El 1976 El aborto entra en la constitución de la Socialistica Federativa República Yugoslavia. Somos el primer país del mundo que ponía, porque aborto es el health care. ¿Cómo se dice health care?
0: La seguridad social.
1: Es la sanidad, ¿sabes? Es tu sanidad y el derecho a la sanidad, la higiene, la hostia, ¿sabes? Es muy fuerte eso.
0: ¿Tú mai vas sentir que vivías en una dictadura?
1: No, yo mai he sentit que yo he viscut en una dictadura.
0: És que, clar, el Tito era president vitalici,
1: sí,
0: que això, bueno, sí, una mica, no? Vull
1: sí,
0: dir, ho fan alguns dictadors.
1: Sí.
0: I realment, si tu et mires la història de Tito,
1: sí,
0: a mi em genera sentiments enfrontats.
1: Perquè sí, clar, perquè no has viscut això, no saps nada de la, del
0: es
1: país.
0: Vivia bé,
1: sí.
0: Es vivia bé en sí, aquella Jugoslàvia, era un comunisme on hi havia texans levis.
1: Era un país socialista amb gran partit comunista. Es Federativa Socialistica República, Federación de seis repúblicas socialistas, no comunistas. Y la peña no entiende. Yo, por ejemplo, en la escuela, en la primaria, teníamos ciencias políticas, educación sexual, educación económica. Yo en la secundaria tengo marxismo como un examen. Entonces, cuando yo escucho la peña hablando del comunismo, socialismo aquí, es yo digo, a ver, ¿a qué libro tú has leído? ¿Sabes? O sea, es brutal la ignorancia. ¿Sabes?
0: Pero puede ser que comencés sent comunista y fes un pas cuando va renyir amb Stalin y va implantar més el seu model, que era socialista, y ya digo que aquí hi havia llibertat de viatges, podíeu anar on volíeu,
1: sí,
0: podíeu comprar el que volíeu, no hi havia
1: sí,
0: aquesta autarquia.
1: Hi havia propietat privada, en Iugoslàvia havia propietat
0: privada.
1: Hi havia
0: altres partits polítics.
1: Havia casino, no, partits polítics, jo penso, cada república era independiente, cada república tenia su himno, este himno que tu lo has pujat, este himno, durante Iugoslàvia, com era una federació, cada país, cada república tenia su himno, su bandera, su llengua, y era totalmente independiente dentro de una autonomía. Por ejemplo, en Serbia hay una autonomía que es diu Vojvodina. Vojvodina, si tú ves el mapa de Serbia entre Croacia, cuando acaba Croacia hay una parte grande Vojvodina. Vojvodina tenía más autonomía durante Tito que ahora. En tots llocs en Vojvodina tu pots veure Tito, ara mateix.
0: A mi queda clar que Tito tenia molts seguidors i tu m'ho deies al principi que tu eres pro-Tito.
1: Sí, clar, jo soc partisana.
0: Suposo
1: sí,
0: que trobarem de tot si
1: preguntem.
0: Sí,
1: sí.
0: I després anem als fets històrics.
1: Sí.
0: Va haver-hi repressió per part de Tito a la dissidència política?
1: Hasta un año, nosotros también tenemos un cárcel que es diu en una isla, que es diu Goliotok, donde había en toda la historia 17.000 presos, porque hay un libro, hoy en día tienes libros sobre, porque imagínate los fachas lo que han después de la guerra, lo que han dicho, como el Tito era un dictador, como era así, no sé, han hecho de todo, películas, libros, no sé qué. En toda la Yugoslavia había 17.000 presos en esta isla, y mayoría de los presos eran políticos. ¿Qué voy a decir? Que cuando nosotros nos separamos de Stalin, por ejemplo, Tito, en la Segunda Guerra Mundial, decía siempre en el Comité Comunista que estaría bien tener una federación socialista del sur, como Unión Soviética, pero del sur, porque el Tito volía hacer no solo Yugoslavia, volía a Albania, Bulgaria, Rumanía, hacer un bloque de sur

David Álvarez y Sergi Sánchez. Y las actuaciones de Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Daniela Blasco, Siderland, Marcos y Piquete. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i als40.cat. Amb el suport de l'Ajuntament de Salou.

0: Avui, al balcó, acomiadem temporada amb l'Antoni Bassas. I després descobrim com les primeres civilitzacions feien pa, això els antics ja ho feien, a Irene Cordón.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: L'Asset Joan Bofill, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Ana Puigvoltes.
0: Rècords mai vistos de temperatura a Catalunya, 3 nous incendis declarats en poques hores. Estem en el pitjor dia d'aquesta nova onada de calor.
1: Aquesta nit la temperatura mínima és la més alta que s'ha registrat mai, a Portbou 30,9 graus. I de dia també rècord a Barcelona. L'Observatori Fabra ha registrat 40 graus i mig a quarts de 3 de la tarda. És el registre més alt en 112 anys d'història de l'Observatori. I en menys de dues hores s'han declarat aquest migdia 3 nous incendis preocupants a Catalunya que obliguen a confinar a aquesta hora 7.000 persones, els que recordem hi han de sumar l'incendi de Sentmenat, que continua sense control des de ja fa més de 24 hores. Aquests 3 incendis, el primer és a Gavà. Aquest obliga a confinar 6.000 veïns d'algunes urbanitzacions properes, també tot el municipi de Sant Climent de Llobregat, i el segon incendi és a Navarcles, al Bages. El foc afecta una indústria, ha cremat un camió i palets i també vegetació. Hi ha 360 persones confinades a la zona de Cabrianes, al polígon industrial de Sallent i a la zona oest del nucli d'Artés. A més, aquesta hora està tallada la carretera C25, és l'eix transversal entre Sallent i Artés en tots dos sentits, però l'incendi que més preocupa els bombers a hores d'ara és el municipi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Hi ha entre 500 i 800 persones confinades en un foc que els bombers qualifiquen d'alta intensitat. Estem pendents d'una compareixença dels bombers des de la seu central a Cerdanyola. Han tornat a habilitar aquest punt, recordem, perquè hi ha un altre dia de simultaneïtat d'incendis, que és aquesta situació amb diversos incendis actius a Catalunya.
0: I tornarem, n'estem molt pendents. Abans, mentre, anem amb la nostra portada d'avui. Laura Polo Dalfo, bona tarda.
2: Bona tarda, Anna.
0: El dol és el procés que patim davant una pèrdua. Perdem persones, perdem animals, però també perdem oportunitats. Oportunitats com la de ser mare. Avui al balcó volem parlar del dol per infertilitat, que afecta entre el 15 i el 17% de la població espanyola. Marta, 37 anys, com estàs?
3: Hola, molt bé. I tu?
0: En quin punt diries, Marta, que està el teu dol per infertilitat? Ja sé que començo, pim-pam, directe.
3: Però molt, molt a saco, eh?
0: Bum!
3: Doncs ara mateix està en un moment com aparcat. bueno, la meva vida jo em vaig separar buscant un fill o una filla i ara mateix és una qüestió que la tinc aparcadeta allà, en un calaixet, i que quan torni a tenir ganes la tornaré a obrir.
0: Et sembla massa bèstia la paraula dol?
3: No. Realment penso que s'ha de parlar perquè, de fet, és una cosa que tu busques, no? Justament anheles, ho desitges i penses que des de petita et fan créixer pensant que tu ets una dona i que podràs ser mare. I de cop i volta, doncs, potser no.
0: Ara deies que ho tens guardat en un calaix, però el moment abans de guardar-ho en un calaix, imagino que va ser dur, els primers dies.
3: És que és el procés, o sigui, no és una cosa que sigui com un moment, o sigui, és tot el procés, perquè tu vas veient que cada mes doncs, et torna a venir la regla i llavors és això, és, no? Ajudeu-me, socorro. No.
0: La Marta està rodejada, ara parlaran,
3: sí.
0: No et preocupis, Marta.
3: Vale.
0: És a dir, que al principi, quant temps va ser tota aquesta, fins que vas aconseguir mantenir-ho aparcat?
3: No, realment, amb parella sí que va ser com un any de buscar-ho. I després, doncs, a mesura que em passen els anys, doncs, jo he anat pensant de si al final podria, si no podria, i també la decisió, no? Perquè al final van passant els anys, potser no tens parella estable, et planteges moltíssimes coses, de si fer-ho sola, no fer-ho... Són moltíssimes preguntes que tens.
0: La decisió al final quina és?
3: Ara mateix això, ara està aparcada. Penso que en el moment que jo vulgui retomar doncs la decisió ja la prendré ara mateix.
0: Marta, i infertilitat? Perquè hi ha molta gent que pot confondre els conceptes. No és esterilitat.
3: Uau. Respons tu, si us plau.
0: Vinga, va, saludem a la Guida Rubia, psicòloga perinatal, bona tarda. Tota l'estona la Marta es mirava a la Guida dient ajuda'm, perquè no esteu acostumades, no heu anat mai a la ràdio i és dur, estem parlant d'un dol i d'assumir doncs, que és molt difícil. Però què és la infertilitat exactament, Guida?
2: Clar, en llengües hispanes diferenciem, com deies, dos conceptes, no? Esterilitat i infertilitat. L'esterilitat és la incapacitat per concebre, o sigui, el que no hi ha és aquesta creació d'un embrionet, i la infertilitat és la incapacitat o la impossibilitat de que la gestació arribi a terme amb un bebè sa i viu. Vale? En parles angleses és tot infertility, és tot sota el mateix concepte. I és veritat que des de la mirada més de la psicologia i el que hem defensat molt nosaltres des de l'associació, des d'ANEL, és intentar deixar de banda les diferències i recollir totes aquestes dones, totes aquestes famílies, sota un mateix paraigües de problemes de fertilitat o d'infertilitat, perquè el que nosaltres vèiem és que el que faltaven eren espais on poder fer aquest dol, on poder compartir amb altres dones, amb altres persones que estiguessin visquent cadascú la seva realitat, perquè és veritat que hi ha moltes situacions diferents que et poden portar pel camí dels problemes de fertilitat, però al final érem una gran taula rodona, no?, que era on ens trobàvem, assegudes totes unes al voltant de les altres, parlant un mateix idioma, no?, que és el vull ser mare, anhelo, desitjo, no?, tenir un fill o una filla, i això no arriba. I no arriba i fa moltíssim mal, no? I com us intentava explicar la Marta, i molt ben explicat, nosaltres parlem d'un dol que és cíclic. Cada mes, cada 30 dies aprox, 28, et ve la regla, tornes a caure, no?, tornes a veure que hi ha un no en allà darrere i d'alguna manera o altra tens poquets dies també per haver-te de tornar a aixecar i tornar-ho a intentar amb ganes, i això és molt desgastant per les dones i les parelles que viuen aquesta situació.
0: Millor explicat impossible. Les dues heu fet referència a ANEL, que és Associació de Famílies en Dol del Vallès. I ANEL és això, les ganes de ser mare. Ho té aparcat la Marta i ben endreçat el cap. Inés, com estàs? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Tu tens 39 anys.
4: Sí.
0: Tu sí que ets mare.
4: Jo vaig tenir un fill. Exacte, però bueno, el dol m'acompanya igualment, perquè després vaig intentar tenir un segon fill i no ha pogut ser. Llavors, bueno, és com dèiem, no?, un camí complicat, llarg, que vas passar, no? Jo primer vaig fer el dol de no poder-me quedar embarassada i després vaig passar el dol de que havia de passar a fer servir òvuls d'una altra dona, o sigui, recórrer a l'ovodonació per a realment poder gestar un fill, no? I és un altre dol, no?
0: I també t'agrada la paraula dol, és l'adequada.
4: Sí, òbviament.
0: Perquè molta gent ara podria dir, home, però la Inés ha tingut un fill, per què parla de dol, no?
4: Clar, però, o sigui, jo he pogut tenir un fill en aquest món, gràcies, en aquests moments, no?, que tenim accés a tantes tècniques de reproducció assistida, però jo fa 50 anys no hagués pogut gestar un bebè. No? Llavors, bueno, jo estic molt contenta i molt agraïda, però això també ha sigut un camí molt dur. I bueno, ara jo ja, la meva vida reproductiva està tancadíssima, però bueno, mai veuré una prova d'embaràs positiva sense haver-me fet un tractament, no? I això, bueno, està ahí. A mi ara tinc amigues, tinc familiars que es queden embarassades, no? I a mi em fa mal sentir que es poden quedar embarassades tan fàcilment, no?
0: El que em fa mal és el que a mi m'agradaria que expliquéssiu, perquè al final la pressió social és tremenda, no, Marta? O sigui, tu, ja la gent pregunta, escolta, i no vols, no saben res i pregunten directament, com és que no has tingut cap criatura, no?
3: Ui, sí.
0: Què t'has trobat? Explica, desfoga't, pues, Marta.
3: Per mi això fa molts anys, però al principi feia mal i llavors va haver-hi un moment, i això vaig fer un treball amb la guida, però va haver-hi un moment que quan m'ho deien, I saps allò, perquè et quedes parada, doncs va ser com, pues porque no puedo. Llavors, clar, o sigui, tu m'estàs fent una pregunta superintrusiva de la meva vida personal, de la meva vida de parella, i de cop, doncs jo també et contestaré així, saps? I llavors la gent es queda parada, perquè tampoc estan preparats o preparades per aquesta resposta, no? La cosa natural és que tu et puguis quedar embarassada, i si no t'hi quedes, doncs què passa? No sé.
0: I com reaccionen al, escolta, no puc, i punt.
3: Doncs és això, es queden parats, i llavors jo vaig fer com una, doncs, obrir, no?, aquest tema, i doncs és que això també existeix, vull dir, i llavors després quan ho expliques, molta gent et comença a explicar, doncs conec a no sé qui, i és com, vale, no cal que m'expliquis aquestes històries que són altres, jo ja tinc la meva, no?, i per comparativa o per comparació tampoc m'ajuda, realment, doncs cadascú es fa la seva feineta, i s'ho treballa. I això.
0: I en el teu cas, Inés, quines barbaritats has... Dic barbaritats, hi ha molta gent que és senzillament patosa, sí, diríem,
4: per desconeixement.
0: Que, per desconeixement.
4: No?
0: Sí, però què t'has trobat? En quines situacions? La Marta ha sigut claríssima.
4: Bueno, jo des d'una taula, no, amb amics, que diguessin que algú s'havia quedat embarassada, i el primer és, oh, machote, a la primera, no? O sigui,
3: no.
4: I sobretot a ell, no? És com una feina ben feta per part de la parella masculina. I llavors, i tu allà, que dius, jo porto aquí un any i mig, no sé quants tractaments m'he fet, no em quedo embarassada, no? I, bueno, això a mi, per exemple, va ser una de les coses que em va fer molt mal. Jo, una de les estratègies, dono durant tot el temps que vaig estar fent tractaments, una de les estratègies que vaig fer servir era, pues, fer activisme, no? Vull dir, vaig explicar-ho, no? Estic passant per això, me faré... I llavors explicaves amb paraules que tu, per tu eren molt normals, les explicaves, pues, que t'anaves a posar un embrió, no, que era un blastocit, bueno, ja ni me'n recordo, de les paraules, quasi. I clar, la gent, clar, tampoc era el camí, no? Perquè es quedaven com, bueno, sí, i ara què he de dir, no? Llavors, vaig trobar que tampoc, o sigui, ni explicar res, ni explicar molt.
0: Ni activisme radical.
4: Exacte, que... vaig trobar que no em sentia acompanyada amb gent que no estava passant o no havia passat per això, no em sentia acompanyada.
0: La família ajuda?
4: La família ajuda de vegades. És difícil, o sigui, jo ara amb els anys em poso la seva pell, jo també estava difícil, jo, vull dir, estàs passant un dol. Llavors, bueno, van fer el que van saber fer en aquell moment, que no va ser el que jo necessitava sempre, no va ser, però bueno, és el que hi ha. Per això faig... Ara faig petit activisme més suau, encara.
0: Com està aquí la ràdio. Jo penso que esteu ajudant a moltes dones, no? O a moltes famílies. En el teu cas, Marta, la família ajuda?
3: Sí, bueno, jo tinc una família que, per sort, pues, sí, m'estima molt i sempre m'acompanyen en tots els problemes que he tingut. I penso que la família ajuda, però també hi ha d'haver-hi també un acompanyament, en el cas que tinguis parella, ha d'haver-hi un acompanyament molt fort i moltes vegades... Doncs les dues persones de la parella, en aquest cas, si és un home, moltes vegades, doncs hi ha... Aquest dol és com més difícil, no?, de sostenir o d'acompanyar si la infertilitat, en aquest cas, és femenina. Penso que, bueno, que encara hi ha com molt tabú també per parlar-ho. I és un procés que penso que fa... Sí, estic parlant en parella masculina, en aquest cas... penso que hi ha d'haver-hi un bon acompanyament i que moltes vegades no hi és. I hi ha parelles, en el meu cas va ser que la infertilitat trobo que va destruir, va malgastar la parella, al final ens vam separar.
0: Deixa'm fer-li la pregunta a la Guillarruia, que és psicòloga perinatal, Daniel, n'ha vist molts casos. La infertilitat trenca moltes parelles?
2: Jo et diria que va d'extrems la cosa, no? Els dols en general o t'acosten aquelles persones amb les que comparteixes camí o et distancien tant que ja no saps com tornar-te a trobar. I malauradament, amb temes de problemes de fertilitat, el que veiem és una sobrecàrrega molt gran cap al que és la dona que gestarà, també perquè no, doncs totes les proves, tots els tractaments, no? Tot el que s'ha de fer passa per aquest cos de dona que vol gestar. Una falta d'implicació moltes vegades per part de la parella, sobretot si són parelles masculines, no? Com una mica, bueno, sí, jo t'acompanyo a les visites, però això és com si no anés amb mi. I llavors aquestes diferències, que també són molt culturals, no? Hi ha una part que necessita parlar, hi ha una part que necessita posar-hi paraules, no? Donar-hi un nom, una part que el que fa és distreure's, distància, silenci, no compartir, i això, vulguis o no, et va com... com allunyant, no? I nosaltres això ho veiem molt en la pràctica dels grups. Pràcticament no venien mai les parelles masculines, no? Érem tot un grup de dones i jo encantada, eh? Vull dir, ens ho passàvem, reiem molt, ploràvem molt i vam fer una xarxa...
0: Però s'agraeix molt la presència, no? De
2: és que, en teoria, en la gran majoria de casos, és un projecte compartit, no? Mm. I és molt trist que el projecte de ser pare sigui compartit, però la càrrega del dolor de no aconseguir-ho la porti una sola persona, perquè és una càrrega que és molt grossa, i més en una societat on no ens agraden els dols, per començar.
0: Per això els hi preguntava, si els agradava la paraula dol, perquè és grossa aquesta paraula.
2: No, no, ja molt... les veus, no? Molt, molt reivindicant, molt, i encantada de sentir-les, eh?
0: Per com t'ho fas, sí.
2: Bueno, és que no ens agrada, no? No ens agrada el dol, no ens agrada l'amor, no ens agraden els problemes, però formen part de la vida, no? I un dol, en el fons, és el que ens permet tornar a ser felices tot i aquell dolor, no? És un període d'adaptació llarg, que no s'acaba, com t'explicaven molt bé la Inés i la Marta, però és el que et permet tornar a somriure, és el que et permet a treure forces d'allò que has viscut, no? És el que et permet fer-te, malgrat aquella cicatriu. I jo crec, i porto 10 anys acompanyant a dones i a famílies en processos de dol, i totes surten amb unes ales que les permeten volar superlluny, siguin quin sigui el camí, no? I per mi és un honor acompanyar a famílies en aquests moments dolorosos, però imprescindibles, perquè és que són insaltables els dols.
5: Marta, Inés, quins són els sentiments que se us desperten quan hi ha aquest procés de dol? És a dir, no sé si hi ha ràbia, hi ha tristesa...
4: Bueno, jo crec que el primer potser és la culpa, no? Primer és... per què jo? No, per exemple, jo en el meu cas, jo tenia 28 anys quan vaig començar a buscar embaràs i era, bueno, sóc una noia jove, sana, per què no estic podent tenir fills, no? Llavors aquesta culpa de dir, pues, hi haurà alguna cosa malament en mi que no em deixa i les altres ho tenen tan fàcil, què està passant aquí, no? Llavors la culpa...
5: I aquí té la ràbia, potser també, no?
4: I d'aquí, el següent pas, no? Que és la ràbia, no? L'enfado de la dificultat que et trobes i no arriba.
0: Marta, en el teu cas...
3: Jo, relacionat amb això, ho veia injust, de per què la gent pot, o en general es pot, d'una manera natural i jo no, i després molta tristesa, però molta, no? Perquè és com tu tens allà una vida pensada que és un ideal, que és això, que és com una mica una cosa de societat, no? De que tu creixes així, no? I totes les pel·lis...
5: És l'esperable.
3: Sí, sí, sí. I de cop i volta, doncs no, doncs t'has d'anar refent la vida i pues, tu muntes tu, i potser allò que volies no passarà mai. I què passa si no passa? I et vas refent.
0: Què passa si no passa, Guida? Per on comences a
2: endreçar-les? I abans d'això m'agradaria fer una mica, no, com dèiem, d'activisme, i per si hi ha també dones que ens estan sentint que estan en aquest procés, reivindicar que la ràbia és superimportant i supernecessària, no? Hi ha un punt, quan estàs en aquesta situació de dol lligat a la maternitat, que et pots arribar a enfadar molt, no? Veus una embarassada i t'enfades, no? Et diuen una amiga teva que està embarassada i et cau la notícia fatal, i t'agradaria que no ho estigués, i això et fa sentir molt malament, no? De nou entra la culpa, et sents molt bruixa en aquest dol, no? Perquè tens uns pensaments molt foscos, però que a nivell psicològic són naturals i són necessaris, que això és superimportant, no? El dol no és un procés patològic, el dol és una cosa, una reacció que necessitem per encaixar allò que ens està passant, no? Per integrar-ho. I des d'aquí volia alçar la mà, no? Que si hi ha algú que s'està trobant amb aquests pensaments, no? De que et fan sentir mal la persona, doncs no ho ets. Això et cuida també perquè et permet veure on necessites situar-te per realitzar aquest dol, no? I la Inés abans ho mencionava i la Marta també, no? Nosaltres d'infertilitat parlem que és un dol de dols. No només perds el projecte, la possibilitat de ser mare, la perds de manera natural, perds l'espontaneïtat, no? Perds aquest poder veure un positiu, però és que també perds molta gent, perquè a vegades t'has d'allunyar del teu cercle, no? Per edat, les amigues comencen a tenir fills, tothom està, no, una mica en aquest punt, i tu t'has d'en retirar perquè estar allà dins és com una constant reobertura de la ferida, no? Llavors aquesta ràbia ens protegeix, no? La ràbia del dol té una funció protectora que crec que hem de reivindicar una mica, també.
0: I la sort que teniu de la Guida, no? Aquesta fortalesa, aquesta psicologia. Jo no sé si quan estàveu fent tot el procés, el suport psicològic, abans d'anar a parar en ell i de que us ajudessin, si hi ha tacte, diríem, mentre estàveu passant tots els processos, vau tenir alguna mena de suport psicològic des d'allà o us l'oferien?
4: La resposta és no. O sigui, és veritat que jo de seguida, en quan ja tenia clar que anava a fer un tractament, vaig posar-me en contacte amb la Guida, quasi abans que amb la clínica. I amb les clíniques, doncs, bueno, jo és que vaig passar de la pública a la privada perquè em van desahuciar de la pública, vull dir, jo, per la pública em van dir, tu no, aquí no, o sigui, ni no fem res, te vas a la privada. I llavors, bueno, sí, te nombra, no?, que potser hi ha una psicòloga, no?, però no arribes ni tan sols a veure-la en cap moment. I els professionals, doncs sí, és veritat, a vegades hi ha alguna, que jo em vaig trobar que em van tractar molt bé, i d'altres de molta vergonya, de no saber que tens davant una persona, no? Una persona, i que a més potser l'estàs dient en aquell moment. Jo me'n recordo una vegada, un metge, que m'estava dient que jo no tenia cap folículo per poder anar a que me fessin una punció, és a dir, no hi havia, no? Després de posar-me durant dies molta medicació, no? M'ho va dir amb una fredor, jo anava sola, una fredor, que jo vaig sortir d'allà, que, bueno, Bueno, mira, se'm posa la cara de gallina.
0: A totes, em sembla.
4: Vull dir que, no, jo he d'agrair molt, molt, molt, molt l'haver trobat a la Guida, després a Anel, i jo en Anel vaig fer una grandíssima amiga, que és això, no? Al final t'ajuntes amb gent que està passant pel mateix que tu estàs passant i és en qui et sents que t'entén. Mm.
0: Aquests grups dels que parlava la Guida. I tu, Marta, vas tenir algun benefactor, benefactora, allà, algú que t'abracés una mica i digués, mira, això no va bé.
3: No, jo, de fet, és que igual era de les primeres de les amigues que ho intentava i que... perquè ara ja totes tenen fills i filles i... però no... O sigui, jo és que em va passar el confinament i llavors vam fer... Sí, va ser durillo. I això que deies de les clíniques, sí que me'n recordo que jo em vaig posar dos embrionets i van ser negatius, no em vaig quedar embarassada, i sí que vaig tenir una trucada d'una psicòloga, però és una persona que no et coneix, que no t'ha seguit, que no sap el teu cas, simplement et truca com, bueno, saps com... no sé... va ser una pinzellada de res. Vull dir que el treball fort és quan una persona t'acompanya, no?, en aquest cas, com la Guida. Sí.
0: La Guida... podria millorar això que estan dient elles, no?
6: Hauria. Per mi hauria de millorar, no? Ens anem, i és evident, vull dir, fan la seva feina des de la seva mirada clínica, no?, que és l'intentar solucionar, solventar aquest problema de fertilitat, però com deia la Inés, no?, i com jo crec que traslladen la narrativa de la vivència de les dues, s'oblida que davant hi ha una persona, no? Veus un úter, veus uns ovaris, veus un aparell reproductor, però no veus el mal que fa aquesta persona, no? I per mi hauria d'anar al davant.
0: Home, i més quan estem parlant, ho dèiem al començar, del 15 i el 17% de la població espanyola. Sí. És moltíssim. Mm. I de la paraula infertilitat se'n parla poquíssim, esteu d'acord? Sí. Vosaltres heu fet avui l'esforç. Jo volia preguntar-vos, ha parlat la Guida de doncs, el que intento és que siguin felices, que despleguin les ales. Estem així? Estem en aquest punt?
4: Jo sí, per suposat. Sí. Sí,
3: sí. Jo, amb el tema de la maternitat, és això, que encara no he decidit si ho vull tornar a intentar o no. Jo vaig parar el procés en un moment... I estic com oberta a que a la meva vida pugui passar o no. Llavors, és això. És que ara mateix és el meu punt i sí que trobo que em puc parlar, que per mi això ja és un èxit molt gran.
5: Guida, ara la Marta deia, estic oberta a que pugui passar o no. Crec que és molt important també reivindicar els diferents finals que té la infertilitat.
6: Sí, perquè és això, no? Quan ens n'adonem que hem d'acompanyar com a societat, com a família, com a entorn, acompanyem en una direcció molt concreta, no? Que és no te rindes, no? Un altre intent, prova no sé què, i al final seguim empenyent aquesta persona que només hi ha un únic camí, amb un únic final, i jo crec que aquí és on també hem de seguir fent campanya, no? Hi ha tants finals com dones desitgen quedar-se embarassades, alguns que acabaran de la manera que havíem imaginat i alguns que no, i això no vol dir que siguin menys bons, ni menys feliços, ni menys vàlids, sobretot. I al final el dol hi serà de les dues formes, i crec que això també és important, no? Com deia la Inés, no?
0: Sí, jo tinc un fill... Sí, la Inés ho ha deixat molt clar i ha dit, però he tingut
6: exacte.
0: I passo pel dol.
6: I crec que el repte com a societat és saber estar a l'alçada. Sí. I ens costa moltíssim.
3: Puc dir una cosa respecte a això? En la primera sessió que vam tenir, una de les preguntes que se'm va quedar, em vas dir, i què passa si al final doncs, no ets mare? I jo em vaig quedar així i va ser, no. Clar, i ara és una cosa que per mi és oberta, és com, doncs potser no sóc mare. Bueno... No sé, és que pot passar en el moment que tu estàs allà i buscant, i buscant, i buscant, i buscant, només veus allò, però és que a la vida hi ha moltes més coses, no? Llavors crec que es tracta, i és una feina de llarg recorregut, i que no sé si s'acaba, No ho sé. Però penso que s'ha d'obrir una mica més.
0: Ho resumeix tot això que dius, Marta, que ara siguis capaç d'enfrontar-te a aquesta pregunta i assumir que pot haver-hi un final que potser no era el que havies desitjat al principi. Jo us agraeixo moltíssim que hagueu vingut a parlar d'infertilitat, de veritat, us heu expressat superbé i crec que, de veritat, que crec que he pogut ajudar moltes persones que estiguin en el procés o en el dol o amb la decisió presa o amb el calaix guardat, tornant-lo a obrir o el que faci falta. Guida Rubio, psicòloga perinatal d'Anel, quina gran feina que feu. Moltes gràcies per ser avui al balcó. I Marta Inés, gràcies per tanta sinceritat.
3: Moltes gràcies a tu.
0: Per haver obert el cor, de veritat.
3: Per visibilitzar.
0: Gràcies. Una abraçada molt gran. Joan, l'actualitat passa pels incendis.
1: Sí, ara mateix tornem a estar en una situació de simultaneïtat de focs arreu de Catalunya. El de Sentmenat, recordem que continua sense control des de fa més de 24 hores. Se n'hi sumen 3 més que s'han declarat aquest migdia. Una Gavà obliga a confinar 6.000 veïns d'algunes urbanitzacions properes i tot Sant Climent de Llobregat. I els altres dos, els que més preocupen, un és a Navarcles, al Bages. Ha començat en una indústria, una que ha cremat un camió i palets, i ara mateix ja s'ha de confinar fins a 6.000 persones, tot el municipi de Sallent, i també persones confinades a la zona de Cabrianes, al polígon industrial també d'aquest municipi, i a la zona oest del nucli d'Artés. Aquest foc en què s'acaba de decretar també el confinament de tot Sallent i amb la carretera C25, l'eix transversal, totalment tallada entre Sallent i Artés en tots dos sentits. I també el que més preocupa, perquè els bombers el qualifiquen d'un foc d'alta intensitat, és el municipi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Hi ha entre 500 i 800 persones confinades. Els bombers decreten el confinament de Pontons, de les Pinedes Altes de Montmell, del Pla de Manlleu i de cases aïllades d'aquest municipi d'Aiguamúrcia i Vall d'Ossera de Querol i totes les zones properes. Els bombers han de fer una compareixença d'un moment a l'altre des de la seu central a Cerdanyola per actualitzar la situació d'aquests incendis. Estem en un dia en què s'han assolit rècords mai vistos de temperatura per aquesta onada de calor. A l'Observatori Fabra, a Barcelona, avui s'han arribat als 40,5 graus a un quart de 3 de la tarda. Això mai s'havia vist, mai s'havia registrat en els 112 anys de la sèrie històrica d'aquesta estació meteorològica. L'anterior es va registrar el 30 de juliol del 2024, quan es van arribar als 40 graus. Ara ja 40 graus i mig. I també rècord de temperatura nocturna. Aquesta passada nit ha estat la més càlida de la història a Catalunya des que hi ha registres a Portbou. S'han registrat 31,9 graus.
7: Ha sigut terrible. No podem dormir. Bueno, jo no tinc aire, eh? La gent que té aire sí que dormen bé. I no puc entendre com a Portbou fan aquestes nits que estem equiparats a, jo que sé, Extremadura o Andalusia. Aquí sempre s'ha dormit molt bé i molt fresquet.
8: No hem dormit de nada. Sí, un poco, sí. Dormíamos a trocitos.
1: Doncs això deien alguns veïns aquest matí de Portbou quan s'han llevat.
0: Jordi Carbó, com estàs?
9: Pensant en aquesta comparativa, bona tarda, jo faria una altra comparativa que serà més contundent. Com si Portbou es trobés, per exemple, el que ara s'ha fet tan famós, Estret d'Ormuz. Tota aquella zona també del Golf Pèrsic sol tenir això, mínimes per sobre dels 30 graus. 31,9 ha estat la mínima, però és que gran part de la matinada han estat al voltant dels 33-34. La màxima ha arribat als 38 i aquesta pròxima nit ja veurem si tornen a baixar dels 30 graus. Sens dubte, un fet històric, aquestes dues dades que heu comentat.
0: I que no ajuda als incendis i a la situació que tenim ara.
9: No, la veritat és que gran feina estan fent. Recordes, no? Tu fa unes quantes dècades, quan es cremaven milers i milers d'hectàrees en tan sols 2-3 dies. La veritat és que hi ha molta feina al darrere perquè això no estigui passant ara mateix, però evidentment no ens salva res de que pugui tornar a passar. I aquí està, doncs, aquesta tasca, no?, que s'està fent, sobretot a les nits, s'està treballant moltíssim, sí. I és el que suposo que tornaran a fer aquesta nit. De fet, des del satèl·lit Meteosat podem veure els incendis ara mateix i no pensem que veiem les flames, però veiem focus de calor i veiem que aquells que comentàveu ara mateix estan perdent una mica de temperatura. Això seria una bona notícia just abans d'enfrontar la nit, però bé, esperarem a veure què és el que diuen els bombers, perquè, sens dubte, la situació meteorològica poc ha de variar les pròximes hores. Heu parlat d'aquestes dades, però la dada màxima avui a Catalunya, 44 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, la temperatura també altíssima, i la pròxima nit, doncs, el que dèiem, més del mateix, temperatures que seran molt altes a tot Catalunya durant tota la nit, al Pirineu mínimes per sobre dels 15 graus, per sobre dels 25 a la costa i també ja molts punts del prelitoral. Compte ara amb les tempestes que, com ahir a la tarda, després d'haver afectat el Pirineu de Lleida, avui amb més intensitat, estan desplaçant-se cap al sud i arribaran fins i tot a la Costa Daurada ja entrada la nit. En aquest recorregut des del Pirineu fins a la Costa Daurada, sobretot per les comarques més a ponent de Catalunya, no deixaran grans quantitats d'aigua aquestes tempestes, però sí, en alguns casos, llamps seguits de fortes ratxes de vent. És a dir, per adobar encara més aquesta situació ja prou delicada. Després, durant la matinada, marxaran els núvols, vent en calma, relatiu refrescament, tot el que pot arribar a refrescar en unes condicions com les actuals, i demà se'n tornem-hi. Ja no pujarà més la temperatura respecte a avui, baixarà, però tampoc que no ho notarem, de manera que demà també moltíssima precaució, perquè a partir de mig matí s'activarà la marinada, després, durant la tarda, noves tempestes, a l'espera que el cap de setmana tinguem un descens de temperatura més apreciable, però de calor en continuarà fent molta.
0: Carbó, demà repassem també la setmana que ve. Gràcies.
9: Que vagi bé.
0: Una abraçada.
1: Des de diumenge, el CEMA té 140 persones per la calor a tot Catalunya. Més de la meitat, un 60%, han hagut de ser traslladades a l'hospital. I des que va començar el juliol, han mort 97 persones atribuïbles a la calor, segons el model de la Universitat Carlos III, i en el que portem d'estiu, 9 persones s'han ofegat a les platges, 4 més a les piscines i una en aigües interiors. L'última víctima, un home de 70 anys, a qui han rescatat mort a la platja a l'estany de Calafell, i avui a Balaguer és dia de dol per després de la mort d'una nena de 6 anys ofegada a la piscina. CERC Catalunya ha constatat que en plena onada de calor hi ha obrers treballant sota el sol en hores puntes sense descansos assignats. A l'Avinguda Meridiana s'està reformant aquesta avinguda a Barcelona. Hi ha diversos treballadors que diuen que, més enllà de tenir aigua i menjar disponibles, les seves empreses no estan prenent cap mesura excepcional. En alguns casos, ni tan sols descansos, això deien.
10: La empresa no va hacer nada. Tenemos agua. Eso que tenemos es l'única cosa.
11: No hay descansos ni nada. Tiene solo media hora de almorzar a 9:30, a las 12, y tiene una de comer.
1: I al marge d'aquesta situació extrema de temperatures, a la cimera de l'OTAN a Turquia, Trump avui ha tornat a amenaçar Espanya.
12: Spoke to Italy, I didn't speak to Spain. Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain.
1: Una causa perduda, un soci terrible, per això anuncia la ruptura de totes les relacions comercials. El president Pedro Sánchez, des d'aquesta mateixa cimera, que s'asseia a tres cadires de Donald Trump, hi ha volgut treure ferro.
13: Fue una conversación informal, estábamos todos esperando para hacer la foto de familia, entonces bueno, pues hemos estado charlando sobre el fútbol, sobre el mundial, sobre bueno, pues cuestiones más informales, pero con absoluta y total cordialidad.
1: I tornant a Catalunya, els veïns del centenar de pisos desallotjats al barri del Putxet per l'esvoranc provocat per les obres de la L9 no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte.
14: Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
1: La Generalitat argumenta que no havien actuat davant les esquerdes que havien anat apareguent en diferents pisos, no havien rebut cap avís després que molts veïns ho denunciessin als mitjans.
15: Esquerdes, i una porta que no tancava d'un dia a l'altre, perquè el terra una mica aixecat, bueno... Bombay ens va dir a veure si havíem vist coses rares i llavors vam caure que sí.
1: I avui al Parlament ha estat la primera vegada que s'ha debatut la llei que vol prohibir la compra de vivenda si és per fer negoci. Els partits d'esquerra estan d'acord en que la volen aprovar abans de marxar de vacances, tot i que encara ni tan sols s'han posat d'acord en el text. Els partits de la dreta i l'extrema dreta, per la seva banda, Junts, PP i Aliança Catalana, s'han unit per impedir-ho. Portaran al Consell de Garanties Estatutàries Susana Segovia dels Comuns, Laura Vega de la CUP i Judit Tronjo de Junts i Àngels Esteller del PP.
16: Pot ser que s'aconsegueixi endarrerir, però els asseguro que la regulació de la compra especulativa a Catalunya serà una realitat.
17: Perquè una cosa és comprar una casa per viure-hi i una altra cosa és comprar una casa perquè no hi pugui viure ningú.
18: Presentarem un recurs davant del Consell de Garanties Estatutàries perquè vulnera en primer lloc el dret de propietat.
19: És una peça més pròpia dels models comunistes.
1: I avui s'han conegut les nominacions als Emmy que entrega l'Acadèmia de Televisió dels Estats Units. The Pitt, d'HBO, és la que acumula més nominacions per la segona temporada, 25 nominacions, sobretot pels actors, amb nominacions tant als principals com als secundaris. Després hi ha la comèdia Hacks, amb 24 nominacions, La maledicció de Widow's Bay, 19, 18 per Pluribus i després 16 per Beef, de Netflix.
0: Tenim feina. Esports, Arnal Santero i Laia Pujals, com esteu? Bona tarda.
20: Bona tarda, Anna.
0: Endavant, Laia.
20: La primera notícia de la tarda és el fitxatge d'Alexia Putellas pel London City Lionesses.
21: I spend my life chasing the highest standards.
20: Al migdia, el club ha fet un post on posava All Eyes on Us, tots els ulls en nosaltres, i a 4:45 ha començat aquesta presentació on tant Alexia Putellas com Michelle Kang han pogut explicar-se i contestar preguntes. Alexia ha explicat que la decisió va ser fàcil, ja que volia seguir competint al màxim nivell i la manera de fer-ho era anant a la lliga anglesa i fer-ho de la mà de Kang. Tot i que el seu entorn li deia que no havia de demostrar res i que havia de descansar, ella ha dit que no és la seva manera d'entendre el joc, ja sabem que Alexia és molt competitiva. Uh-huh. També ha parlat del Barça, ha dit que tot té un inici i un final i que aquest era el moment de tancar la seva etapa, i també ha fet una reivindicació i ha dit que el futbol femení no és caritat. Alexia, doncs, fitxa per aquest London City Lionesses, que és un club independent, és a dir, que no hi ha un club masculí al darrere, i aquesta elecció ja vam explicar que era en primer lloc perquè volia jugar a Europa, uh-huh, perquè volia una lliga competitiva i perquè volia tenir aquestes condicions òptimes i, per tant, l'única opció, doncs, era en el London City.
0: D'altra banda, l'Espanyol ha fet oficial fa una estona el tercer fitxatge de l'estiu, Gabriel Moscardo.
2: I el migcampista brasiler arriba cedit per una temporada provinent del PSG. L'arribada de Gabriel se suma a la de Hartman i la de Calatrava, que també s'ha anunciat aquesta setmana, com a reforços de l'equip blanc i blau. Gabriel Moscardo ha fet ja les seves primeres paraules com a jugador de l'Espanyol i ha destacat a l'afició com la raó principal per la que ha escollit aquesta destinació.
4: Una cosa que me gusta es tener esa relación con la afición de pasión y de querer ganar siempre. Sé que Corinthians eso existe y creo que en Español también. Una de las cosas que escogí vivir y jugar acá fue de la afición. Entonces estoy convicto y con ganas de conocerlos, la afición y jugar en Español.
0: I per acabar, avui no hi ha Mundial, ja que demà arrenquen els quarts de final.
2: Sí, ahir es van disputar els últims partits de vuitens, que van guanyar Argentina i Suïssa, i amb aquest ja coneixem tots els encreuaments de la ronda de quarts de final que començarà demà amb un França-Marroc a les 10 de la nit. Divendres serà el torn de la selecció espanyola a les 9 contra Bèlgica i finalment dissabte jugaran el Noruega-Anglaterra a les 11 de la nit i aquest Argentina-Suïssa que comentem que començarà a les 3 i tancarà aquesta ronda de quarts de final.
0: Gràcies, companys. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:36 d'aquest dimecres 8 de juliol. Fem una pausa i de seguida tornem, que hi ha aquí l'Antoni Bassas.
22: El balcó.
23: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gurg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: Desde hace más de dos décadas, las becas Leonardo de la Fundación BBVA apoyan la ciencia y la cultura de excelencia y su proyección a la sociedad. Facilitan el desarrollo de proyectos individuales que aborden facetas nuevas de cuestiones tecnológicas, culturales y científicas. Lorenzo Meseguer Luján, beca Leonardo de Música y Ópera, ha recuperado piezas para cuerda de dos generaciones de músicos del siglo XX que habían sido poco exploradas.
25: En los primeros años, las primeras décadas del siglo XX, pues lo que sucede es que hay una serie de circunstancias históricas, un periodo de gran agitación que frustra pues las expectativas y de muchos de nuestros compositores, ¿no? Que empezaron a trabajar, a desarrollarse en esta larga carrera y que vieron un poco frustrada su vida, ¿no? Por esto el acontecimiento.
26: Becas Leonardo es un proyecto de la Fundación BBVA para el apoyo a investigadores y creadores culturales.
27: Visca, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca, saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
28: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
29: ¡Valorado!
28: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
29: 100% asegurado.
28: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
30: ¿Has soñado con este momento? Llenar los pulmones y respirar disfrutando del rumor del mar, del sol a orillas del Mediterráneo. Protagoniza tu sueño. Ven a Peñíscola.
31: ¿Qué, qué? ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
32: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
31: ¿Qué? Vente a la Mutua.
32: Condiciones en Mutua.es.
33: ¡Ay! ¿Qué te pasa?
34: Tengo un dolor de muelas terrible.
35: Yo uso Dentispray.
34: ¿Denti qué?
35: Dentispray.
36: Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías. Solo para mayores de 6 años.
37: Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
38: Ens van explicar què volien fer.
39: Aquesta secció...
40: Estàs jugant a un joc?
41: Cada dia retransmet des d'una època diferent.
38: I ara és l'hora de saber què han fet. El dijous 9 i el divendres 10 de juliol, a partir de la 1 del migdia, escoltarem els Premis Idea Ràdio 2026 en un programa especial conduït per Elena de Diego i Marina Fernández. A la Ser i Ser Catalunya fem sonar el nou talent jove de la ràdio.
1: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Cada vespre de 7 a 9 a la cadena Ser i Ser Catalunya, al balcó amb Anna Puigvoltes.

0: 7:41, mai sé quan tallar aquesta sintonia, de lo bona que és. Jo crec que la mantenim l'any que ve, no?
1: Sí, temporada la podríem, al principi li podríem escurçar una miqueta...
0: Sempre perfeccionant, sí, Antoni Bassas.
1: Sí, bueno, esclar, home, s'han de fer coses noves i buscant millores, però sí, sí, està prou bé. Que sàpigues que avui he estat a punt de no sortir al balcó i m'hauria quedat a dintre casa amb aire condicionat perquè...
0: Però aquí s'està bé. El que fa és arribar aquí...
1: Però, ostres, tu, de debò, eh? Jo crec que amb tots els anys que fa que vinc és el dia que més m'ha costat arribar fins a la ràdio.
0: Sí. Jo l'he passat... Mira, he anat a fer un reportatge aquest matí i a les 8 era al carrer, no, a les 7.
1: Sí, ja feia calor.
0: Ja feia molta calor.
1: Sí, sí. Jo quan he llegit que l'Observatori Fabra havia batut el rècord històric i que havien arribat a 40 graus i mig...
0: I a punts de Catalunya, 44. És que és...
1: Sí, sí, sí, sí.
0: No estem acostumats, no estem preparats.
1: No, gens, no, és un aire
0: calent.
1: I no sé
0: si estem suficientment preocupats.
1: Bueno, estem fastiguejats, això segur.
0: Però preocupats.
1: Preocupats també, també és veritat que penses, bueno, escolta, hi arribarà la tardor, hi arribarà l'hivern, però aquí hi ha una preocupació principal que jo crec que no s'està abordant perquè, entre altres coses, voldria dir un canvi radical, estructural, en les maneres de funcionar de la societat, de consumir, etcètera, etcètera. Jo... I aquests dies, i donar, tu fixa't, hi ha coses que no quadren. Se'n van els pagesos de les seves terres perquè els escanyen amb els preus, no guanyen prous diners. La terra s'abandona, creix el bosc, tenim incendis. Al mateix temps ens diuen, és molt important la sobirania alimentària d'un país, no dependre de tercers, i és molt important consumir productes de quilòmetre zero. I dius, bueno, això qui hauria de fer? Els nostres pagesos. Però els pagesos se'n van.
0: Sí.
1: Bueno, què hem de fer amb això? Doncs home, jo crec que aquí hi ha d'haver una aliança d'agricultura, de ramaderia i de la indústria alimentària per veure que al final no ens passi que comprar barat és comprar car, perquè tu parles amb industrials del sector agroalimentari que a Catalunya és aproximadament el 20% del PIB,
0: sí.
1: No arriba, i et diuen, bueno, esclar, però és que és molt més barat portar un enciam d'Almeria que segons com d'un hort d'aquí del costat de casa. Bueno, és molt més barat avui, però a la llarga el barat pot sortir molt car.
0: Sí.
1: Si el preu que hem de pagar és que el país es crema, no? Bueno, jo crec que aquestes coses són les que s'han d'abordar i, sí, no veig una preocupació principal.
0: De la calor has pensat, per això, avui, que deies
1: home.
0: Que t'ha costat.
1: Sí, he agafat Josep Pla, que deia un dia la calor ha estat espantosa, un sol groc, cru, pesat, s'ha estès damunt del camp i ha cremat la fulla verda. I dius, hosti, tu... O la Maria Mercè Marçal, que sempre ho acabava portant al seu terreny, i deia, aquest sol de justícia que ens clava les seves agulles i ens obliga a buscar l'ombra humida del desig. Perquè la Maria Mercè Marçal això ho
0: que
1: tenia,
0: bonic,
1: no?
0: Que bonic, també, sí.
1: Però ens he pensat que allò que diuen, no? Si el fred és psicològic, la calor potser també, no?
0: No t'ho comprarà ningú, que avui la calor psicològica.
1: Espera, no estiguis tan segura. Podem fer que plogui una mica, sisplau? És que això, en aquests moments, no fa bo de sentir.
0: M'està encantant.
1: No? Aquesta pluja, llavors Mercè Rodoreda dient el fred entrava per sota de la porta com un ganivet fi que et tallava els peus. Saps aquell fred que dius, quin fred que tinc als peus, no?
0: M'estic notant ja.
1: Jo, per exemple, no? O ara tu, doncs, imagina't, no sé, que tens la possibilitat... Aviam, podem posar més una mica més d'efectes d'aigua? Mira com baixa l'aigua per aquesta font.
0: Un riu, no?
1: Un riu.
0: D'aigües molt transparents.
1: Sí, sí, com el de l'aigua que acabo de tirar posant... per aquí sobre la taula. Sí, però... Que no se't bullin els papers.
0: Que no es bullin els micros, que no passa res. Bueno, no passa res.
1: Llavors, aquí, esclar, pots sentir Manuel de Pedrolo, l'aire era tan fred que cada alenada era com si s'empassessin trossets de vidre transparent. Saps quan fa tan fred que fa mal de respirar? Bueno, això també ens arribarà. Això ho podrem recuperar. No em diguis que la calor també pot ser psicològica.
0: Mira, t'ho estic comprant, sí.
1: Eh?
0: Sí,
1: la calor
0: sí.
1: També pot ser psicològica.
0: I aquestes frases són magnífiques.
1: Sí, bueno, en fi, en general, els grans escriptors han sabut retratar totes les circumstàncies, aquesta del fred i de la calor.
0: Antoni Bassas acaba de tirar tota l'aigua per
1: sí,
0: la...
1: Però,
0: però és que
1: vam
0: al guió una mica. Refresquem-nos.
1: Sí, sí, jo en el fons estava tot previst. Bueno, aleshores... ara que ja estem una miqueta més refrescats,
0: sí.
1: Ens podem tornar a emocionar amb les emocions d'ahir a la tarda, aquesta hora aproximadament, quan Argentina
0: quina
1: estava
0: tarda.
1: No eliminada, no, estava morta.
0: Tu vas pensar, que, Egipte
1: s'emportava...
0: Sí, jo vaig
1: començar, vaig enviar whatsapps als meus amics dient Argentina out, això s'ha acabat, adéu Messi, no sé què, allò que penses, mira, ahir Cristiano i avui Messi. I no, no, i marquen el primer i marquen el segon.
2: Rebota en Atia, le queda Messi, otro centro pasado, arriba, Lautaro la bajó, no le queda nunca Julián, atrás para Messi, tiró! ¡Gol nuestro, carajo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol nuestro! ¡Gol de Argentina! ¡Lionel Andrés Messi! El mejor jugador del mundo, el rosarino del barrio La Bajada, el campeón defiende su corona, el campeón defiende su corona, con uñas y dientes nos vinieron a matar, no se dieron cuenta que todavía estábamos con vida. Argentina 2, Egipto 2.
1: Bueno, Argentina 2, Egipto 2 ja vol dir que, sí, francament, Argentina havia fet una primera part bastant fluixa, més Messi havia fallat un penal. Jo crec que Barlete Cósmico, de dónde viniste, de qué planeta bajaste, allò no s'ha superat.
0: No.
1: O sigui, aquella narració de la ràdio argentina, quan el gol de Maradona a Anglaterra a l'any 86, al Mundial de Mèxic, no s'ha superat. M'ha semblat una narració emocionada, sí, però bastant estàndard.
0: Però m'ha agradat, eh?
1: Però, bueno, el Rosarino...
0: El Rosarino, sí, sí.
1: Bueno, total, que no, que sí, que el que se'n va anar va ser Cristiano, però Messi encara no s'ha anat. Llavors he pensat, home...
0: Anem a comparar-los.
1: Messi Cristiano, no?
0: Messi Cristiano. No et pot agradar més fer aquesta comparativa.
1: Bueno, sobretot perquè la conclusió ja la sabem quina és, que és que el Messi és millor que el Cristiano. Però a cadascú el seu i preguntem-nos en què guanya l'un a l'altre, no? I tu tens, per exemple...
0: Veig la balança ja, eh?
1: Sí, que Cristiano guanya Messi, per exemple, en gols totals. El Cristiano ha marcat 977 gols i Messi n'ha marcat 920. A la seva carrera, al conjunt de la seva carrera en partits oficials.
0: 977 a 920, sí.
1: El Cristiano guanya a Messi en gols a la Champions. De fet, el Cristiano és el màxim golejador de tota la competició, amb 140 gols. Sí. Ara ja no la juga, perquè juga a l'Aràbia Saudita, però allà ha deixat el rècord. I, en canvi, Messi en va fer 129. 140-129. Gols amb les seleccions, doncs sí, Cristiano n'ha marcat més que Messi. Cristiano n'ha marcat 146 en Portugal i Messi 124 en Argentina.
0: Sí.
1: Cristiano ha fet més hat-tricks, més partits que ha marcat 3 gols, 66, el Messi 61. I en gols de penal, Cristiano n'ha marcat 184 i Messi 114. Clar que ser jugador del Madrid ajuda, perquè et xiulen més penals.
0: Sí, d'aquí tens més oportunitats.
1: Del Cristiano Penaldo, no? Però bueno, estem parlant d'uns tipus que va haver-hi temporades que marcaven de mitjana cadascun 50 o 60 gols, o entre 50 i 60 gols.
0: Sí. Guanyen xifres, de moment,
1: sí,
0: Cristiano.
1: Sí, però bueno, també hi ha xifres en les que Messi guanya Cristiano. Per exemple, i aquesta és molt important, en títols col·lectius. Messi n'ha guanyat 46 i Cristiano 35, en títols col·lectius,
0: sí,
1: entre els quals, per cert, un Mundial de futbol. En pilotes d'or, el Messi n'ha guanyat 8 i el Cristiano n'ha guanyat 5. 5 és una quantitat fabulosa, formidable.
0: Sí.
1: O sigui, per dir alguna cosa, Johan Cruyff en va guanyar 3.
0: Sí.
1: O sigui que, però en Messi n'ha guanyat 8. Un detall molt important, en assistències de gol, el que fa la passada de gol, Messi 414, Cristiano 261.
0: És una qüestió de generositat,
1: bueno,
0: també.
1: Per exemple, no?
0: De talent, de...
1: I de jugar, a vegades sense zero, de mitja punta, de veure els companys, totes aquestes coses.
0: D'aixecar el cap, que dieu.
1: D'aixecar el cap i de generositat. L'altre només juga per ell, això ja ens ho sabem de memòria, no? En gols als mundials, Messi 20, Cristiano 11. En millor mitjana de gol per partit. És a dir, Messi necessita menys minuts que Cristiano per marcar un gol en el conjunt de tota la seva carrera. És una diferència de dècimes, però 0,79 a 0,77. I en gol sense penals. Si descomptes els penals que Cristiano ha marcat, Messi ha marcat més gols.
0: Sí.
1: 805 contra 792. Messi té el rècord absolut de gols en una lliga, la temporada 2011-2012 en va marcar 50, i Cristiano en va marcar a la Champions 17, és el màxim golejador de la competició en una temporada, amb la temporada 2013-2014 amb 17 gols. Sí. Bueno, què vol dir això? Bueno, és que Messi és millor. I que Cristiano, com Salieri, diguéssim, no ha pogut suportar haver de conviure amb el millor de tots els temps. Tot i que ell ja sap per què la gent li té tanta mania.
3: Yo pienso que puede ser rico, puede ser guapo, puede ser un gran jugador. Las personas tienen envidia de mí.
1: Si no, no lo entiendo, va acabar dient.
0: És el fetxent d'Anna Margot.
1: Bueno, és com el Donald Trump. Sí. Sí. Amb la diferència que el Trump no el veuràs mai sortir d'un camp plorant, ni tan sols per cridar l'atenció sobre que aquell és l'últim partit, perquè això també va ser una miqueta trist, plorant perquè la gent li fes cas i tot plegat.
0: Messi és humil,
1: Bueno, sí, o
0: apàtic, no fa aquestes declaracions.
1: O veus, o veus

0: Una mica ja se sabia, però estava bé posar-li una miqueta d'objectivitat al tema. Bueno, com que avui és l'últim dia...
1: Va, DJ Bassas, hem tingut dimecres memorables de música.
0: Sí, llavors, clar, no
1: és podem... És l'última secció.
0: És l'última secció. A mi m'agradaria, de tota manera, recordar, més enllà de la música, algun moment polític al·lucinant que hem viscut, com, per exemple, aquesta cita del ministre, de l'exministre Ábalos, que ens acompanyarà, jo crec, que tota la vida.
2: Que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado.
0: No tengo a nadie. Sí.
1: Vaja, és que has de saber que nosaltres t'imitem tant dient no tinc a nadie.
0: Quan us sentiu molt desgraciats, que és un dia, és una cosa que ens pot passar a tots, que hi ha dies que diu avui tot m'està sortint malament, penseu que Ábalos no té ni secretària ni xòfer i que no tiene a nadie.
2: Bueno, no tengo a nadie.
0: Això mateix. Bueno, doncs allò que dèiem de la música, va haver-hi una tarda dramàtica en aquest programa, que és la tarda a la tardor, a l'octubre, quan el funeral de València per les víctimes, el primer aniversari de les víctimes de la Dana, que hi ha una escridassada brutal a Amazon que acabarà amb la seva dimissió. Aquella tarda, que ja no sabíem què dir ni què fer perquè estàvem tots molt, molt afectats, vam intentar alleugerir el dolor...
1: Va ser una tria extraordinària de músiques.
0: Vam intentar alleugerir el dolor amb un himne a l'amor. L'himne a l'amor, que és una cançó de Edith Piaf, que als Jocs Olímpics de París, l'any anterior, havia cantat enfilada a la Torre Eiffel, la Céline Dion. Le...

0: Celine Dion.
1: Sabem que és una de les teves preferides. Sí. I que sàpigues també que aquest equip ens l'hem posat moltes vegades. Cada un a casa seva, perquè aquell dia, és veritat, vas marcar la tarda.
0: L'himne a l'amor d'Edith Piaf amb la veu de Celine Dion. Va haver-hi un dia que vam repassar quines músiques han demanat els astronautes, aquells que van anar fins a la cara oculta de la Lluna, quines músiques han demanat històricament perquè els despertin des de la NASA, que és una cosa que va haver-hi un moment que es va començar a posar de moda i aleshores podien fer una selecció, una mena de llista de Spotify, quan encara no existia Spotify, i els despertaven. I vam descobrir que en general buscaven coses de bon rotllo, que els posessin de bon humor. Clar, hi havia doncs el Happy del Colin Farrell, vull dir, això era com bastant evident. I n'hi ha una que ens va agradar molt, la del Justin Timberlake, el Can't Stop the Feeling.

0: No podem acabar amb més bon rotllo que amb en Timberlake, eh? Passes, un plaer, una temporada més. És a dir, no puc estar més feliç que continuïs en aquest programa. Per tant, passes, quedem el dimecres 2 de setembre.
1: Can't stop the feeling.
0: Gràcies, Bassa.

0: El balcó.
1: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
2: Sacsejar la història, transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mam. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
3: ¿Tu inquilino no te paga? ¿Tienes ocupas en tu casa? La solución, recuperamos tu inmueble. Llama ya al 643-641-140. 643-641-140. El equipo de Mario Aleso te ayuda.
4: El 12 de juliol, Anastàsia arriba a CaixaBank Tàrraco Arena amb tots els èxits que van marcar una generació. I el 22 de juliol canta, balla i emociona't amb Juan Luis Guerra en una nit històrica. Dos concerts únics, dos artistes legendaris i milers de persones vivint una experiència inoblidable. Anastàsia, Juan Luis Guerra, només a CaixaBank Tàrraco Arena. Entrada ja a la venda a tarracoarena.com.
5: En la cadena SER tienes el late night que la radio necesita.
6: ¿Qué tal estás?
7: Muy bien, ¿y tú?
6: Pa' croquetas.
7: Bueno.
5: Ni tan bien, un formato actual.
7: El amor es a la radio, entonces.
8: El amor es igual
6: al dinero.
5: Y con muy poca vergüenza, en el que tres amigas repasan la actualidad con mucho humor. En la madrugada del viernes al sábado a las 2, ni tan bien. Un late.
7: Nunca había trabajado tan tarde.
5: Muy late con Carolina Iglesias, Charlie P y Laura Márquez.
6: Somos flora, fauna y primavera.
5: Y cada jueves a las 8 de la tarde, un capítulo de estreno para escuchar y ver en Ser Podcast y nuestra app.
9: A ver, he estado mejor, pero también peor.
5: Ni tan bien. Cadena Ser.
1: A la cadena SER, el balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Són les 8. En Martí Oliver ha estat aglutinant tota la informació que tenim sobre els incendis. Martí, què podem explicar a hores d'ara?
1: Mira, a hores d'ara us podem dir que hi ha 3 incendis actius que preocupen. Acabem de tenir una compareixença dels bombers que s'esperava per les 7 del vespre, però l'hem tingut fa pocs minuts.
0: Sí?
1: Te'ls canto, si vols. El primer que tenim ha estat el terme municipal de Gavà. Ha obligat a confinar durant unes hores 6.000 veïns. Fa uns minuts ja s'ha aixecat i s'està intentant que les flames no arribin a la serra de Ferreres, que és la que tindria més potencial de foc. 75 minuts després ha començat un altre foc a Navarcles. Hem de saber que això ha estat entre 2:15 i 4:45, que hem tingut tot aquest reguitzell d'incendis. El de Navarcles, doncs, hi ha un fum molt negre, la gent de la zona el veurà, perquè ha afectat una planta de reciclatge, ha cremat un camió i també palets, i per això es veu aquest fum molt negre. Ara mateix hi ha confinada tota la població de Sallent, per tant estem parlant de 7.000 persones, i també n'hi ha 360 de la zona de Cabrianes, i també d'altres, doncs, al polígon industrial de Sallent i a la zona oest del nucli d'Artés. Important, la C25, l'eix transversal, està tallat entre Sallent i Artés en els dos sentits. El flanc dret s'ha aturat de moment a tocar d'un camí, mentre que al costat esquerre ha travessat un camp de rostolls i afecta, per tant, vegetació forestal. Però el que preocupa més ara mateix, Anna, és el foc que s'ha produït al Pla de Manlleu, al municipi d'Aiguamúrcia. Hi ha entre 500 i 800 persones confinades, però el foc és d'alta intensitat. Avança molt ràpid les flames. Ara mateix hi havia 70 hectàrees cremades, però els bombers estan intentant prioritzar els dos altres focs, perquè és on ja hi tenien dotacions, i això està fent, doncs, que no s'hi pugui treballar amb tota la potència, i per tant està afectant ja molta massa forestal. El que explicava el cap de bombers...
0: Això te l'ha preguntat, sí, què és el que han explicat?
1: Doncs sobretot explicava que estan patint molt, perquè la humitat que tenen a aquesta hora és molt baixa, entre el 15 i el 20%, que treballar en aquestes condicions és molt dur, i sobretot que el que els hi preocupa és que els incendis s'estan produint cap al migdia i que, per tant, tenen molt recorregut fins que no arriba la nit i baixen les temperatures. Si vols, sentim el que explicava David Borrell.
2: Estem en una situació de simultanietat que, com ja hem dit en els dies anteriors, ens tensiona l'operatiu.
3: Aquests incendis al migdia, que tenim tota la tarda, doncs, perquè puguin anar creixent, perquè puguin aparèixer nous incendis, i això, doncs, ens tensiona moltíssim i, a més, ens genera aquesta situació de simultaneïtat. No? Si aquests incendis ens apareguessin a les 5 de la tarda, el marge que té de créixer també és molt menor i, a més, la possibilitat d'aparèixer nous grans incendis és més reduïda.
1: I, per tant, el que preocupa també és que hi hagi simultaneïtat, ho explicava la consellera Núria Parlon.
2: Estem en una situació de simultaneïtat que, com ja hem dit en els dies anteriors, ens tensiona l'operativa del cos de bombers. Estem en un moment complicat d'altes temperatures que gairebé superen rècords històrics, i per tant hem de demanar evitar aquelles activitats que generen risc i poden provocar incendis.
1: Les dues hores que venen marcaran si aquests incendis es fan grossos. Aquestes compareixences s'ha fet des de Cerdanyola, perquè els bombers, com que hi ha incendis simultanis, han tornat a escalar el pla en el que estan i, per tant, han fet un centre de comandament centralitzat.
0: Martí Oliver, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Seguirem pendents. Nosaltres fem una pausa i tenim aquí la Irene Cordón per acabar el programa.
4: El balcó. Consum entre nosotros.
5: Operativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. Consum.
6: Sabíeu que el gelat és l'esnac preferit dels consumidors durant els mesos estivals? Avui a Ser Consumidors, amb l'Alexandra Ramírez de la cooperativa Consum, parlarem dels gelats i dels diferents tipus que existeixen.
7: Moltes gràcies. Sí, el 39% dels consumidors manifesten que durant l'estiu prefereixen picar un gelat abans que una bossa de patates o una xocolatina.
6: Quin és l'origen del gelat?
7: Tot i que els orígens són incerts, hi ha referències a begudes gelades o refredades amb neu o gel anteriors a l'era cristiana. L'elaboració de gelats ha evolucionat molt al llarg dels anys.
6: Quins tipus de gelats trobem avui dia?
7: En trobem dos grans grups: els gelats de crema o de llet, generalment d'origen làctic, i els gelats d'aigua, generalment elaborats amb fruita. Aquí també hi trobaríem els sorbets i els granissats.
6: En quins formats i presentacions podem trobar-los?
7: Trobem el cucurutxo, una o diverses boles de gelat de crema presentades dins d'una galeta de neula. El tall de gelat d'un sol sabor o amb dos o tres sabors combinats. Pot anar acompanyat de neula o no. El pal, el gelat es presenta sobre un pal de fusta o plàstic per consumir-lo més còmodament. Pot ser de crema o de gel. I el flash, gelat generalment de fruita presentat en un envàs de plàstic. Cada vegada més persones el fan a casa amb peces de fruita natural i sense additius.
6: Alguna curiositat sobre els gelats?
7: Sí, us en porto un parell. A escala mundial, el gelat que més es consumeix és el de vainilla. I sobre el consum de gelat, segons dades de l'Associació Internacional de Productes Lactis, el rànquing mundial l'encapçala Nova Zelanda, seguida dels Estats Units i Austràlia. A Espanya, el consum se situa lluny de les grans xifres d'altres països.
6: I fins aquí el programa d'avui de consum sobre alimentació saludable. Ens veurem la setmana que ve amb més consells de la cooperativa.
5: Consum. Junts és coop.

0: Doncs ja tenim aquí la nostra doctora en arqueologia i història antiga. Jo crec que avui és l'última secció de la temporada.
1: No, creus, no.
0: És l'última secció de la temporada. Que hi haurà balcó a l'estiu, però és l'última de la Irene, que avui ve explicar-nos que els antics ja feien pa. Irene Cordón, com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda, contenta de ser aquí.
1: I trista que s'acabi, no, aquesta temporada.
2: Molt. He entrat i ho he dit. Ho he dit als nois de recepció, m'han dit que s'acaba. I jo he dit, s'acaba.
0: Has arribat arrossegant els peus.
2: Molt, molt, clar, normal.
1: Però la renoves a la Irene, sí, no?
0: Home, mira, ho fem aquí en directe.
2: Sí.
0: Irene, vols continuar amb nosaltres la temporada que ve?
2: Sí, vull.
0: Sí,
2: home,
0: vols.
2: Gràcies.
1: Que bé. Jo, si no,
0: home,
1: deixaria el programa.
0: Eh? Sisplau. Pel pa, avui, ja que parlem de pa, hem incorporat Claudio Matas, l'home que fa pa al balcó.
3: Hola, què tal?
0: Claudio, tu no t'ho volies perdre avui.
3: No, clar, és el meu tema.
0: No, és que avui ens sembla normal.
1: Però com que fa pa al balcó?
0: Home, tu no has menjat mai pa, en Claudio?
1: No.
2: Jo tampoc.
3: És la meva segona professió.
1: Què dius?
3: Tinc títol de forner del gremi de forners de Barcelona. El gremi de flequers. Tinc un curs de 6 mesos fent 6 hores de pa cada dia durant 6 mesos.
0: Irene, sí, depèn de les preguntes que et faci Claudio, t'apretarà.
1: Estarà bé descobrir
2: no, vinc a aprendre.
1: Si el Claudio el fa com es feia a l'antiguitat.
0: Exacte,
1: no?
0: Perquè ara és veritat, trobem pa de totes formes, mides, sabors, i el pa rodó, la barra, el pa integral, cereals, llavors, però, Irene, des de quan els humans mengem pa?
2: Clar, aquesta és la gran pregunta, perquè a més jo crec que la història del pa va totalment unida a la història de la civilització, sobretot, però sembla ser que abans que existissin ciutats i pobles ja es feia pa. I a dia d'avui el pa més antic que tenim documentat té 14.000 anys. I prové d'una regió del Llevant, del que seria l'actual Líban, Síria, Palestina, Jordània, d'una cultura que es coneix amb el nom de Natufiana, que és d'aquestes cultures que coneix molt poca gent, que vindria a ser un pont entre aquests grups de caçadors-recol·lectors i els primers agricultors, que sabem que feien una recol·lecció massiva del cereal salvatge,
3: no?
2: Sobretot el que seria l'antecedent del que seria l'ordi i el blat, perquè aquesta regió doncs abunda, i que n'haurien fet doncs unes farines que, barrejat amb aigua, sense els llevats, en aquest moment encara no n'hi ha, ho haurien posat sobre una pedra molt calenta i allà cuien aquesta massa que obtenien.
0: Beneïm el que va fer això per primera vegada.
1: Quan tu dius que sabem que per primera vegada fa 14.000 anys hi ha pa, què vol dir que se sap? Hi ha, no, suposo que restes d'aquest pa no queden.
2: Sí, sí que queden. De fet, no sé si te'n recordes, Joan, quan vam anar al Museu Egipci del Caire.
1: Sí, al Museu Egipci del Caire vam veure un pa no assecat, era una roca.
0: Era una pedra. Però... I va dir, nois, això és pa.
1: I això és pa.
2: Però això és meravellós.
0: I va fer un acte de fe.
2: Sí, i es tracta de fer això. O sigui, des d'un punt de vista arqueològic heu de saber que ens han arribat les restes d'aquest pa. Però no només el pa, sinó que també ens arriben els estris, arriben les pedres de moldre, arriben també doncs, el que serien els forns, però sobretot ha arribat pa. Perquè el pa és veritat que queda com assecat totalment sí. I queda com molt endurit, però és dels pocs aliments que ens han arribat de l'antiguitat. Per tant, això ens permet fer un estudi molt complet, es pot analitzar i sabem fins i tot els diferents tipus de pa que hi ha. No només el diferent cereal, sinó que les feien de tota mena. O sigui, aquí les receptes ja començaran a jugar amb elles. I jo, Claudio, estaré encantada de donar-te alguna recepta de l'antiguitat.
0: Però Claudio no té. Claudio, tu no ho fas amb pedres escalfades? Clar,
3: no.
0: És que no
3: clar,
0: ha de
3: però
0: ser fàcil.
3: Hi ha gent que fa, per exemple, el nan.
2: Sí.
3: Indi es fa a forns tandoor. Que escalfa, o sigui, posen el pa a la paret del forn.
2: A la paret interior.
3: Enganxar.
2: És que això a Egipte encara es pot veure. I que, sí, el que passa que és un pa prim, dur, sense aquest llevat, sembla aquest pa àzim, però jo ho he vist, això. Jo es queda enganxat a les parets interiors del forn, que són aquests forns així amb volta, en forma de volta, no?
3: Sí.
2: I ho veus claríssim. Jo m'emociono de nou i dic, mira, tal com ho feien a l'antiguitat, no? Ara fa, doncs, aquests 14.000 anys. Clar, en aquest moment el pa no és esponjós, no és la imatge que tenim nosaltres.
0: No és per fer entrepans, és a dir, no es feien entrepans i posaven coses a dins.
2: En aquest moment, d'aquesta cultura, no, però després ja sí.
1: Abans va venir el foc que el pa.
2: El foc està domesticat des de fa... generalitzat fa 400.000 anys.
0: I estem parlant aquí de 14.000 anys.
2: No fa res. El que passa que heu de pensar... Una miqueta el que comentàvem, no? Si el primer cereal que s'utilitza per fer aquestes farines i fer aquest pa és l'ordi, o el que seria l'avantpassat de l'ordi del blat, són cereals que tu no te'ls pots menjar crus. Si tu te'ls menges crus és quelcom indigest. Val. Però al moment que el manipules, passa a ser nutritiu. Per tant, és un dels grans invents de la humanitat. Però, i no ho tenim present,
3: però
2: això.
3: Però jo tenia entès que l'agricultura comença més a prop de nosaltres que 14.000 anys.
2: És a dir, quan nosaltres parlem, l'agricultura serà el boom. O sigui, quan nosaltres entrem la gran revolució agrícola, que és passar del paleolític al neolític, és el que marcarà realment que les societats passaran de ser caçadores-recolectores a ser unes societats productores i que, a més, estaran assentades,
1: no?
2: En poblats, i d'aquí naixerà l'agricultura. Què és el que passa? Que aquesta afirmació que sempre han fet al llarg de tants anys sembla ser que comença a quedar alterada, perquè la revolució agrícola es va produir fa 10.000 anys, en una regió molt concreta del Pròxim Orient, també de la vall del Nil, també d'Índia, també de Xina i d'altres indrets que s'hauria d'excavar. Però a dia d'avui, la documentació més antiga es fa 10.000 anys. Què és el que passa? Que en aquesta cultura natufiana, sí, abans de que hagi aparegut aquesta revolució agrícola, sembla ser que alguns d'aquests grups caçadors-recolectors s'han començat a assentar en alguns poblats i després comencen a recolectar de forma massiva aquest ordi i en fan pa. Què t'està dient? Que va abans el sedentarisme...
0: És a dir,
2: la revolució
0: agrícola. El pa que l'agricultura.
3: Sí, va el pa primer que l'agricultura, sí, una,
2: sí,
3: mica.
2: La pregunta és, quan nosaltres tenim poblats assentats, per què es va produir? Perquè vam començar a conrear la terra o és al revés? Ens vam assentar al costat de l'aigua dolça i aquí, a partir de l'observació de la mare natura, inventem l'agricultura? I la resposta és, depèn de l'indret. Perquè tenim algunes cultures que primer es van assentar i que, per tant, faran el pa i són encara... ja estaven assentats, i d'altres caçadors-recolectors que primer faran el pa i després s'assentaran.
0: Que, perdona, estava pensant ara en Sapiens, que tu n'ets fan.
2: Uf,
0: quan,
2: és
0: diu,
2: que el
0: quan diu el Harari que
2: el
0: gran frau de la història
2: és
0: la revolució agrícola, una mica, no?
1: Per què?
2: A veure, perquè està bé qüestionar-ho tot. O sigui, nosaltres, quan estudiem història, en aquest cas la prehistòria, creiem que hi ha una veritat absoluta, com un dogma. Llavors, jo, que a mi m'agrada molt l'esperit crític, i el Harari n'és el rei, diu, a veure... Tant va canviar moltes coses, però canvi, revolució, no vol dir millorar, vol dir canviar. Mm-hmm. Què va suposar? Llavors el Harari, com altres autors també de casa nostra, com el Fullola, el Nadal, que són grans prehistoriadors de la Universitat de Barcelona, que els tenim aquí, ells diuen, a veure, el que implica quedar-te sentat en un poblat i treballar la terra requereix un esforç tremendo. I a més, no queda tan clar que passis a tenir una millor vida, per moltes raons.
0: Això és el que
2: Harari,
0: deia,
2: que no?
0: Que no van anar a una millor vida, sinó que
2: no,
0: ja van començar
2: han de treballar
0: problemes.
2: Més hores, venen els problemes, els grups creixen i, sobretot, estan molt malnodrits. Tu fas l'estudi dels esquelets d'aquell període i dius, a veure, agafem un esquelet d'un caçador-recolector i veus que tenia una dieta molt equilibrada. Per què? Doncs perquè els productes de temporada, ells van caçant, recolectant, ara toquen figues, menjo figues. Què és el que passa? Al moment que l'home i la dona es tornen sedentaris i comencen a conrear la terra i, per exemple, tenen camps de blat, què esmorzen? Farines de blat.
0: Clar.
2: Què dinen? Farina de blat. I què sopen?
0: Farina de blat.
2: Per tant, les vitamines no hi són.
0: I no es mouen tant, que no, això és una frivolitat, però clar.
1: I que vol dir que comences a haver de treballar.
3: Clar, mira, però és
1: que
3: exacte, la invenció del treball.
2: I de la divisió del treball també, que aquí vindran molts problemes. Perquè, clar, per què la teva feina és més important que la meva? Perquè, clar, hi ha, per exemple, els que faran la cistelleria per poder anar a recol·lectar, per poder anar a agafar tot aquest gra, llavors potser el cisteller diu que és més important la seva feina. O després hi haurà algú que haurà d'administrar aquest gra. De fet, aquí començaran a aparèixer els primers cabdillatges. És a dir, aquella persona que digui, tenim tot aquest gra, l'hem d'administrar, perquè ens pot venir un any o uns anys on hi hagin plagues, inundacions, que no en tinguem, algú això ho ha d'administrar. Doncs aquest algú es convertirà en el futur rei dels pobles i de les ciutats.
1: Ah.
2: No, és meravellós. Quan estudies la història de la humanitat i ho veus a partir del pa, d'aquest cereal, d'una cosa que semblava no res, però que jo també no puc evitar de preguntar-me, però qui carai se li va passar pel cap?
0: Home.
2: Començar a moldre-ho,
0: clar,
2: barrejar-ho amb aigua, o sigui, pastar-ho i posar-ho sobre una pedra calenta.
0: Això ens ho preguntaríem calenta. Sobre qui va fer el primer ferrat, també. Qui se li acudeix?
2: Bé, jo crec que amb la calor
0: diferent.
2: Que fa aquests dies, jo crec que es fan sols. Et trenca un ou i veus que se t'està ferrant. Però això requereix una elaboració i una cocció. Per tant, va molt més enllà. En el moment que ens apareguin aquests pans més esponjosos, amb aquesta fermentació natural, això sí que és un descuit. És a dir, algú que ha fet aquesta farina, que ha barrejat l'aigua i que, per alguna manera, s'ho ha deixat i que, de cop i volta, tornen al cap de... Ni que sigui un dia, veuen que la massa ha crescut, que hi ha bombolletes...
0: S'ho fot a la boca i diu, això està boníssim.
2: Està boníssim, perquè veuen que realment també ho han de coure, que diuen, bueno, ja que ho tenim fet, ho han de coure, i llavors es converteix en aquest pa que diem tou, esponjós, gustós...
3: Però segurament abans, Irene, algú ha tingut la idea de que el blat que està a l'esquerra del riu no dona un pa tan bo com el gra que està a la dreta del riu i comencen a plantar el que funciona més, el que dona més collites, més grans.
0: I per què una ribera va millor que l'altra?
3: Domestiquen el gra.
2: Domesticar aquest cereal vol dir que hi haurà una selecció artificial i no natural.
3: Exacte.
2: Quan nosaltres parlem de la selecció natural, no? Ens ve la idea de Darwin, no? Però en aquest cas és artificial. Tal i com comentes, van a buscar, doncs, evidentment, aquelles espigues que tinguin un gra molt més gros, més gruixut, i que produeixi, tingui una producció molt més continuada.
3: Que aguanta millor...
2: Que aguanta molt millor, més gustosa...
3: Sequeres...
2: Etcètera, etcètera. Els reis d'això seran...
1: Els egipcis.
2: Evidentment, Joan!
0: És que estem enyorats perquè ara fa un any ens anàvem a Egipte,
1: clar,
0: amb la Irene Cordó.
1: Sí, aquesta secció, recordem que als seus inicis, no sé quants anys fa, es deia
2: Això els antics egipcis ja ho feien.
1: Els egipcis. La secció va començar amb els egipcis i després ho hem ampliat a tota la
3: família. Perquè ja havíem explicat tot dels egipcis.
2: No, queden moltes temporades per fer tot.
0: Però així que els egipcis van tenir un paper clau.
2: És a dir, els egipcis tenen un paper clau, primer perquè són els que descobreixen aquesta fermentació natural, o almenys ho tenim documentat. Les bombolletes, com ha crescut la massa... I, per tant, es tornaran molt més sofisticats. Ja us trobem fins a 40 tipus diferents de pa. Alguns fets amb mel, amb dàtils, amb fruits secs, amb enciams, amb ceba... Allà ho proven absolutament tot. Fins i tot tenen la xufla i també en fan farina i obtenen més que un pa, jo m'atreveixo a dir que és més aviat una galeta. Però sí que tenen la farina de la xufla. O sigui, clar, tu pots fer-ne pa a partir de farines de... cereals, de lleguminoses, del que sigui. Clar. Per tant, també ho tenen. Jo us ho trobo increïble. I atenció, perquè, a més, ells no només van millorar la recepta, per dir-ho d'aquesta manera, sinó que comencen a utilitzar els motlles. I això és important. Perquè agafen motllos que ens han arribat, evidentment.
0: És a dir, la barra i el pa rodó.
2: Les diferents formes.
3: El pa bimbo.
2: Mira, des de Llonguet, que dic jo, o Llonguet, jo dic que són Llonguets. Els Llonguets, no? Llavors tenen des de la forma quadrada, la rodona, la més allargada. Llavors, en funció d'aquesta forma, tu saps quin pa, quin tipus és. És a dir, si és el que té els fruits secs, si és el que té la ceba. Nosaltres també, sense voler, quan te'n vas, no?, a la fleca, per la forma que tenen, que ja els hi donem noms, com això de Llonguet, que
3: sí,
2: jo deia...
3: No es fan tots de la mateixa forma.
2: No, perquè tu així ho pots identificar. Clar. I ells en fan de formes rodones, també fan trenades, fan de diferents formes.
3: Però jo volia preguntar-te, Irene, mirant aquesta, això que explicaves quan preparava el guió dels motllos, quan s'inventa el pes, la balança per pesar? Perquè jo tinc la idea de que fer un motll et permetia estandarditzar la mida del pa. Als forns, el pa, totes les barres han de pesar el mateix. No pot ser una barra molt grossa i una petita si és el mateix tipus de barra.
0: Mira la cara, de la Irene dient... És que
3: sembla una forma d'industrialitzar-lo entre cometes.
2: Sí, fa un moment estàvem comentant que aquest home ha fet un curs, no?, al gremi. La resposta no ho sé. És a dir, aquesta pregunta no me l'havia plantejada mai, però agraeixo molt que m'hagis explicat tot aquest procés del pa. Sí que puc dir que els romans seran els reis. O sigui, aquests sí que tindran realment autèntiques fleques especialitzades amb aquests pesos i aquestes mesures. Però probablement, si tu tens aquest motllo, és una mesura, no? Jo recordo aquell pa de pessic que fem del pot del iogurt.
0: Sí, clar. Amb la mesura exacta del pot de iogurt.
2: I que arribes quin iogurt utilitzis, perquè és una mesura. Sí. Ja està, no?
3: Jo estic arribant a la conclusió de que els pans egipcis, m'ho invento jo, es venien, no es feien només a casa.
0: Això t'anava a dir.
2: A veure,
3: havia comerç.
0: Hi havia fleca?
2: Sembla ser, a veure, a partir de l'arqueologia que tenim, sembla ser que no, o sigui, cadascú es feia el seu pa a casa. Va. Hi havia aquests forns que ens han arribat molt rudimentaris, fora de les cases. Sí que tenim algunes fleques que fan aquest pa per portar-lo al temple, perquè és una ofrena molt important que s'ha de fer a les divinitats, com també s'ha de fer als difunts. És a dir, nosaltres a les tombes portem flors, el poble jueu porta pedres i els antics egipcis portant pa i cervesa, sobretot aquest menjar.
1: Però entenc que el primer que es coma... O sigui, el pa és el primer aliment que es comença a fabricar, sí, també pot ser l'inici també del comerç, o sigui, amb el primer que es començaria a intercanviar seria el menjar, no?, que és la cosa més essencial, o no?
2: I pagament, és a dir, és la manera de pagar, també.
0: Impostos.
2: Impostos i com pagues tu també a una feina a partir dels sacs de gra. Fins que no aparegui aquí la moneda, doncs, evidentment...
1: A Egipte comença.
2: A tot arreu. L'intercanvi, llavors, el cereal sempre ha sigut molt important, perquè el bo del cereal, què és? Que si tu el mantens en un lloc fresc i fosc, et pot durar anys i anys i anys. Per tant, és una moneda de canvi extraordinària.
0: Angie, penseu ara que una barra la compres ara i l'endemà, depèn d'on la compris.
2: No, però, el cereal tu el pots tenir.
3: No, però el cereal està al naixement dels escacs. El que s'inventa l'escacs, s'inventa el joc a la Índia,
2: sí,
3: i el rei, i que l'havia fet l'encàrrec, diu, quan vols que et pagui per això? Diu, farem una cosa, tu em dones un gra de blat a la primera casella, per la primera casella em dones un gra de blat, i per la segona em dones el doble. I així, quan arribes a 64, el rei diu, això em surt baratíssim, el doble de cada casella. I resulta que era la collita de blat del regne durant 7 anys. Era el preu que va cobrar l'inventor dels escacs. Perquè era tones i tones de...
2: M'encanta, perquè a més els escacs m'agraden moltíssim, sí, i m'agrada moltíssim que estigui vinculat amb el tema del cereal i el pa.
0: A mi se m'ha quedat pel camí. Sí. És a dir, el forn, els egipcis ja inventaran el forn?
2: Sí.
0: Perquè de la pedra al forn...
2: Però els forns ja existien, perquè fins i tot per fer ceràmica han hagut d'inventar la ceràmica. Llavors, aquestes coses sí que...
0: Era el mateix forn.
2: Sí, tant. Això que comentàvem de les parets, doncs aprofiten i posaven això, tot i que per la ceràmica requereix molt que hi hagi més escalfor, que també estigui més temps, però sí. I un foc a terra, si no, aquestes pedres calentes que ara comentàvem fa un moment. A Roma sí que veiem que comencen a haver aquestes especialitzacions o aquestes fleques ja més professionals, i fins i tot durant l'edat mitjana sí que sabem que els forns a casa no es fan, però les masses es fan a casa i hi haurien els forns comunals. És a dir, la gent agafava la massa i s'anava al forn del poble i allà podies coure el teu pa i te l'emportaves. També sabem que acaben fent marques fins i tot perquè no et confonguis de pa. Llavors, aquestes marques que nosaltres a vegades fem, no, que marquem a sobre del pa, jo vull creure encara, amb la meva vessant més romàntica, que encara ho devem a l'antiguitat, no? Per què als llonguets els hi fem aquell tall tan concret d'aquella manera? O fins i tot sabem que alguns fan uns talls perquè quan surti ja el pa del forn el puguis tallar amb les mans, perquè ja tinc unes marques molt ben fetes, que a mi això m'encanta, perquè és veritat que tendim, no veus la barra de pa i te'n deixes a voler-la trencar.
3: Clar, però els talls, per exemple, és el que permet que el pa creixi més.
2: Creix molt més.
3: Si tu el fiques al forn sense talls, es trenca quan comença a inflar-se dins del forn i es trenca. I quan fas els talls és perquè es trenqui com tu vols que es trenqui.
2: Ai, m'encanta.
3: Però, per exemple, se sap que al segle XVIII el tio que va inventar les baguettes, que va començar a popularitzar-les, l'assignava amb una G, crec, i a cada una li feia la seva signatura perquè se sapiguessin que aquella barra era el millor forner de França. Clar. Que se sapigués que tenies una barra seva.
0: De les baguettes. Quins pans s'han trobat a les tombes egípcies?
2: Clar, el bo d'Egipte és que ho tenim tot tan ben documentat que no només ens ha arribat el pa, sinó que les pintures de les parets de les tombes ens ensenyen l'elaboració d'aquest pa, que això són imatges realment molt boniques. Perquè l'antic Egipte ells creien que tot el que representaves amb imatges devenia veritat. Llavors, tot i que t'has d'emportar pa, i a més hem vist que més es preserva durant molt de temps, és millor que t'emportis la fleca sencera. Llavors ho veus absolutament tot, i això és meravellós, perquè veus aquell home, aquella dona que molen el gra, ho pasten a la pastera i acaben fent aquella cocció. Llavors veus aquí els diferents tipus de pa, i com que a sobre ens han arribat algunes tombes que estan intactes, més que intactes, moltes estan saquejades, però el buscador de tresors no s'emporta pa. I menys pa dur. S'emporta l'or, s'emporta... Clar, tot allò que... Nosaltres diem tresors. En canvi, per Claudio, el tresor és el pa, evidentment.
0: El tresor màxim seria el pa de Camut? Què era el pa de Camut?
2: Pa
0: que encara el venen.
2: Mira, el pa Camut, sí, hi ha molts establiments que encara el venen. De fet, la paraula Camut vindria de la paraula Kemet, que vol dir Egipte. O sigui, a l'antic Egipte, el seu país l'anomenaven Kemet, que literalment vol dir la negra. Del color de la terra que quedava després de les inundacions del Nil, que quedaven dipositats allà uns llims de color negre i que feia que la terra fos molt fèrtil, no? Llavors, aquesta cereal Camut, amb un inici durant molt de temps, i jo també ho explicava, deien que se l'havien trobat a l'interior d'una tomba de 4.000 anys d'antiguitats, que havien agafat aquest cereal i que l'havien tornat a plantar els canadencs i que n'havien fet una producció. I a partir d'aquí anaven fent produccions i que a dia d'avui doncs, pots comprar qualsevol pa o pasta, feta a partir de farina de Camut. El que passa és que, clar, no és exactament el mateix cereal. El que sí que és un cereal que no ha patit gaires alteracions transgèniques i que, per tant, és molt més saludable, té molts més nivells de potassi. O sigui, tu agafes 100 grams de pa feta de farina de blat actual o de pla de farina de pa de camut i realment no té res a veure. Li diuen molts el pa dels esportistes perquè té
0: perquè
2: molt potassi,
0: molt
2: nutritiu, però uns nivells que quadriplica els nivells del que seria el blat més comú en aquest moment. Llavors, jo ho dic, a mi m'agrada comprar camut perquè, a més, té una textura diferent, és molt més densa, i perquè em vull imaginar que m'estic menjant el pa que es menjaven els antics faraons.
0: És el que t'anava a dir, és que jo t'imagino comprar tot el que s'assembla al pa dels antics.
2: Tot el que sigui els antics, perquè qualsevol gest de menjar l'entrepà, un tros de pa, ens vincula amb aquestes persones. Jo crec que els hi devem, perquè la història del pa va vinculada a la història de la civilització. Sí. No podem parlar de ciutat si no parlem del pa. Per tant, a mi per això m'agraden tant els flequers i estic enamorada de totes aquestes fleques que tornen a apostar pel pa artesà, que tornen a apostar per les fermentacions lentes, tal com es feia a l'antiguitat, perquè som el que som per aquests primers homes i aquestes primeres dones que feien aquest pa, que van observar aquest cereal, que es van atrevir a agafar-lo, a fer-ne una farina, a pastar-ho a la pastera i a coure-ho.
0: El pa, que ens defineix com a humans.
2: Sí.
0: Irene, què faràs aquest estiu?
2: Moltes coses. Doncs viatjar i descansar.
1: A quins llocs, aviam?
2: Doncs, mira, així, Algèria, Indonèsia, Burgos...
0: Burgos m'hi apunto.
2: Vinga, va. Sí? Anem a veure l'eclipsi.
1: Anem a veure l'eclipsi. Indonèsia, doncs.
0: En un moment arribo a Burgos. Irene, passa un superbon estiu.
2: Vosaltres també.
0: I ens retrobem aquí
1: al setembre.
0: Sí. Comencem el 31 d'agost. Doncs et tocaria aquella setmana.
2: Fantàstic.
0: Molt bon Una estiu. Abraçada, que vagi bé l'estiu.
3: Adéu, Irene.
4: Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego.
5: Hola de nuevo, Gallego.
6: ¿Qué tal, Pablo?
5: Buah, hoy habrá una de gente con síndrome de abstinencia, claro, con ganas de mundial.
6: Claro, la gente poniendo la radio esperando que cantemos goles o poniendo la tele a ver dónde están los partidos. Pues no, hoy es el primer día sin fútbol, jornada de descanso. Pero bueno, que nadie se preocupe, que los cuartos empiezan mañana con un Francia-Marruecos. España juega el viernes, recordemos, a las 9 de la noche en Los Ángeles ante Bélgica. En Los Ángeles ahora mismo son las 11 y media de la mañana, enseguida estamos allí. Entrenamiento de la selección, ruedas de prensa, escuchamos a los jugadores. Y luego quedarán el Inglaterra-Noruega y el Argentina-Suiza. Después de que ayer Suiza se clasificase en la tanda de penaltis ante Colombia y Argentina se clasificase tras ganarle 3-2 a Egipto. En un partido que va a ser recordado durante mucho tiempo, más allá de la polémica arbitral que algunos quieren poner en el centro de ese partido. El caso es que Argentina, en el minuto 79 de partido, perdía 2-0. La campeona del mundo parecía que se iba a ir a casa, eliminada. Messi había fallado un penalti. Pero algo pasó. Y repito, no solamente ese gol anulado a Egipto por una falta que existía y que el VAR ya en ocasiones anteriores había anulado goles por faltas así. Lo que sucedió tiene que ver con la resiliencia de Argentina, con la angustia de Messi por ver que se iba del Mundial después de haber fallado un penalti, de defraudar a un país, por el peso de la camiseta de Argentina, por la emoción, por algo mágico, por algo loco que tiene que ver mucho más que con el fútbol. Esta es la narración de Pablo Guiral, compañero de Telefe, del empate a dos, el gol de Messi que igualaba la eliminatoria.
7: Deje rápido para Julián. Vamos, Argentina. Es una tromba Argentina, ahora va con todo. Viene Enzo mirando. La deja para Julián, otra vez para Enzo. Abierto esperando a Leo. Toma la pelota Enzo. Deja para Julián, que la entrega para Messi. Va hacia la siembra al 10. Va Messi, mete el centro. Otra vez para Leo. Otro centro más de Messi. Va pasado. A ver que le pega Messi al arco. ¡Gol! ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Vamos Argentina, carajo! ¡Vamos Argentina, carajo! ¡Dos a dos! ¡Aquí está el campeón del mundo! ¡Aquí está el campeón del mundo! ¡Vamos Argentina de mi vida! ¡Nunca quedarse por vencido! ¡Dos a dos! ¡Vamos, Leo de mi vida! ¡Vamos, leyenda! ¡Leo de mi vida y mi corazón! ¡Vamos, leyenda! ¡Vamos, Leo viejo nomás! ¡Vamos, Leo viejo nomás! ¡Dos a dos, Juan Pablo! ¡Esto no ha terminado! ¡No termina hasta que suena la campana, compañero! ¡Dos a dos!
6: Si podéis buscar la imagen en internet, porque termina exhausto Pablo Giral, que lo canta desde el alma, desde el corazón, porque para los argentinos, y esto es indudable, lo de la selección es mucho más que para el resto de países. Hay que vivirlo y sentirlo. Ahora estamos en el Mundial. Otras noticias del día del fútbol. Oficialmente Arbeloa es nuevo entrenador del Fulham en la Premier. Otro entrenador español que va a la Premier. Fran García se va a ir al Betis desde el Real Madrid. Alexia Putellas presentada oficialmente como jugadora del London City Lyonis. Y en el Tour de Francia, quinta etapa, ha ganado al sprint Olaf Koig, el holandés. Mañana se sube el Tourmalet, en una etapa que promete muchas emociones. Bueno, así viene este jueves, sin fútbol en el Mundial, pero con muchas cosas. Y con vuestros mensajes de WhatsApp, claro.
8: Hola, Gallego. Mira, después de escuchar todo lo que pasó ayer en el Argentina-Egipto y de lo que vi, es una vergüenza que haya compañeros tuyos de tu emisora que aún estén apoyando a Argentina. Ya está bien de apoyar los atracos, que eso fue un atraco.
6: Bueno, hay opiniones para todos los gustos. Para mí no fue un atraco, para mí fue mucho más. Polémica arbitral la hay últimamente cada día. Pero luego remontar de en el minuto 80 dos goles, eso ni con decisiones arbitrales. Deja vuestro mensaje.
4: Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
9: Deje tu mensaje.
4: Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825.
10: Cristiano no está para ir a un Mundial. Si vienes aquí, por lo menos ven a aportar, o ven con humildad, o ven a salir de donde tengas que salir. Del banquillo, los minutos que tengas que salir, no está. No puedes ir a un Mundial de palomero a ver lo que caza en el área. Cuando en un Mundial tiene que presionar todos, desde el minuto uno tienes que trabajar, tienes que defender. Pues no. Pero no debería haber ido, y a Portugal no le ha hecho ningún favor, al revés. Venga, agur.
4: El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-49-4825. Exprésate.
11: Venga, Diego, anda, espabila.
6: Lo primero, la selección, el Ángel Luis de España, venga.

0: No ho facis. A menys que busquis un híbrid endollable espectacular, amb 95 km d'autonomia elèctrica i 8 anys de garantia. Des de 29.500 euros. Una bogeria. Prova'l ja a Automoció Jovacar, concessionari Mitsubishi a Reus i Tarragona.
1: Clínica Dental Blancadent, la clínica familiar de Reus. No som una franquícia. T'atendrà sempre el mateix equip. Amb 20 anys d'experiència som especialistes en implants. Disposem de laboratori de pròtesis exclusiu, la última tecnologia en odontologia i amb finançament a mida si et cal. Clínica Dental Blancadent, plaça de la Llibertat 4 de Reus. Blancadent.com. Un somriure, mil somriures.
2: Els 40 Summer Live 2026. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, passeig de Jaume I. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb David Álvarez i Sergi Sánchez i les actuacions de Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon.